0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Love, love, love.
2: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99€ son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
3: A mí esto me huele rarísimo.
4: Si eres de los que tira del hilo hasta encontrar la fuente, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate hasta el 8 de septiembre e infórmate en escuela.elpaís.com.
5: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
6: 29.368, serie 84.
5: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
7: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: Desplacem-nos per la ciutat de manera sostenible amb autobusos de Lleida i Moventis. Amb una flota moderna i actual, incloent vehicles híbrids que són molt més respectuosos amb el medi ambient. Moure's per la ciutat és molt més còmode amb autobusos de Lleida. És un transport segur, eficient i econòmic. Autobusos de Lleida i Moventis, al vostre costat, cada dia.
10: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a Federoptics 1986, els teus teis, Vision Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
11: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
12: Sí, sí, segur, segur, segur.
11: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
13: Això és clau.
11: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
14: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
11: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
15: Barça!
11: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
16: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
17: Descárgatela y escúchala incluso...
18: Estamos en modo avión.
19: Ningún problema.
18: ¿Cómo?
17: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
20: La SER. El sonido de la vida.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Dazos.
3: Xato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A acceptes, clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El Club Caprabo fa 30 anys. I aquest dissabte, 5 de setembre, el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 5 de setembre, dissabte d'alerta per calor extrema i perill d'incendi forestal arreu de Catalunya. Núria Seró, on ha de fer més calor avui? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Avui els 40 graus els tornarem a veure tant a la Vall de l'Ebre, Ponent, com també al Priorat. Inclús es podran superar. Ahir va ser la jornada més càlida de que es tenen registres per un mes de setembre a Catalunya. Es van assolir els 42,5 graus a Vinebre i es va batre el rècord de temperatura màxima per un mes de setembre a Barcelona. L'Observatori Fabra es van arribar als 34 graus. Avui les màximes a la costa es mouran entre els 31 i 33 graus i a l'interior entre els 35 i 40. Una jornada molt càlida, amb pocs núvols, a la tarda tindrem alguns d'evolució al Pirineu que podrien deixar alguna gotellada molt, molt local. La jornada d'avui serà molt càlida i, de fet, ja ho ha estat aquesta nit. Les temperatures actuals van des dels 17 graus a Girona, 20 a Lleida, 24 a Tarragona i 26 a Barcelona.
10: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Més enllà de la calor, Protecció Civil ja es prepara per una tardor amb episodis de fortes tempestes. Per aquest motiu, valorarà, a partir d'ara, enviar alertes als mòbils avisant la població dels efectes de fenòmens en curs o que acabin de passar.
12: Quan no ho tinguem preventivament i no ens puguem guiar per fer aquests avisos de la previsió, sinó que haguem de veure quines són les conseqüències, quan veiem que aquestes conseqüències són d'un impacte important en el territori i requereix que la població estigui al cas, doncs també farem aquest enviament.
10: Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. El nou model de finançament ha superat el tràmit del Consell de Política Fiscal i Financera malgrat el rebuig de totes les autonomies excepte Catalunya i Canàries. Ara arriba el moment més difícil pel nou finançament, ja que ha d'arribar al Congrés, on tot apunta Xavier Balló, que no tindrà els suports suficients per ser aprovat.
13: El govern català espera que ara s'aprovi el model al Consell de Ministres i pugui votar-se definitivament al Congrés abans d'acabar l'any. Per aconseguir-ho, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat a Junts a replantejar-se la seva posició contrària.
14: Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Sempre hem fet una crida a des del respecte, no?, i l'empatia amb Junts per Catalunya perquè entengui que és molt important tenir més recursos.
13: Però Junts ja ha avisat que no retiraran el seu veto a la proposta. És el diputat Josep Maria Cruzet.
15: No deixa de ser un brindis al sol sense la força política per poder prosperar i arribar i a finalitzar la seva tramitació. Volem el concert econòmic per Catalunya.
13: Les comunitats del PP han acusat el Ministeri d'haver negociat només amb Catalunya i de no acceptar cap de les seves contrapropostes.
10: Més coses, el jutge ha enviat a la presó els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, qui ha retirat també la pàtria potestat dels altres fills. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal, ja que dins l'habitatge on es van trobar les restes del nadó hi havia 5 gossos morts i una vintena de familiars. famèlics. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha declarat 2 dies de dol oficial al municipi. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a revisar el cas.
7: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
10: Ahir al vespre, unes 200 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci. Mentrestant, un altre jutjat, en aquest cas a Barcelona, ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó trobat mort dins d'una bossa de plàstic a la mina. La dona, de 33 anys, ha hagut d'entregar el passaport, no pot sortir del territori i haurà de comparèixer periòdicament al jutjat. Publicitat i tornem.
16: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
17: Despenjo l'interfono i veig 2 Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
18: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o es canvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
10: 3 minuts i seran les 9 del matí. Volkswagen només garanteix la continuïtat de la marca SEAT fins al 2030. En un comunicat, el grup ha assegurat que les condicions del mercat i la regulació d'aquest fa cada vegada més complicada la possibilitat d'invertir en la marca. Volkswagen, però, sí que ha garantit la continuïtat de la planta de Martorell. Marcus Haup és el CEO de SEAT.
19: Nuestra compañía SEAT S.A. tiene un futuro y un papel cada vez más relevante dentro del grupo Volkswagen. Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
10: Davant d'aquest escenari, un dels grans dubtes ara és què passarà amb els 15.000 treballadors que precisament, els treballadors de la planta de Martorell. El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, considera que la planta catalana pot absorbir part de la producció que es perdrà a Alemanya.
20: Que cualquier cierre de capacidad de la fábrica de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
10: I un apunt entre l'economia i els tribunals perquè la Fiscalia ha demanat enviar a judici al fundador de Glovo, Oscar Pierre, per haver mantingut els repartidors com a falsos autònoms malgrat les sentències judicials que obligaven l'empresa a contractar-los com a treballadors. Dels esports, últim entrenament del Barça abans del partit de demà a la tarda a Mestallana. Palet, bon dia.
21: Bon dia. El Barça realitza un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper abans d'enfrontar-se al València demà diumenge a 4:45 PM a Mestalla, partit corresponent a la 4ª jornada de Lliga. Pendents de Gavi i Gabriel Jesús de si completen la sessió d'entrenament i, per tant, estan o no inclosos a la llista de convocats de Hansi Flick, que parlarà a les 12:00 PM en roda de premsa. Demà, també diumenge, juga l'Espanyol, ho fa a les 9:00 PM contra el Sevilla. En futbol femení a la Lliga F, partits avui com el derbi català a les 12:00 PM entre Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Jarque. També juga el Barça femení, ho fa a les 9:00 PM contra el Sevilla.
10: Gràcies, Anna. N'estarem pendents avui que es compleixen 50 anys exactes d'aquest moment.
22: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
10: 50 anys de la primera transmissió del Barça en català, que es va fer en aquesta casa, a Ràdio Barcelona, amb Joaquim Maria Puyal al capdavant. I abans de marxar... Aitana, la cantant catalana que ha omplert de gom a gom aquesta nit al Palau Sant Jordi, el primer dels 4 concerts a Barcelona. Al ritme d'Aitana arribarem al punt de les 9:00 AM.

0: vivir que son dos días.
1: Ahora, 50% de regalo en compras superiores a 15 euros en una gran selección de productos de droguería. Solo hasta el 9 de septiembre.
2: Y además, un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 650 productos de droguería para tu vuelta a casa.
1: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
5: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre tienes el plátano extra bolsa origen España a 1,39 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Ràdio Lleida, Cadena SER.
8: Sofàs, sillons, matalassos, canapès, juvenils, salons, matrimoni. A Mobles Hipopòtamo ho tens tot. A més, ara per cada 1.000 euros de compra et regalem 100 euros en xec regal per les teves properes compres. Hipopòtamo Mobles, Alcarràs.
9: Aquest setembre, sobirania i autodeterminació. No et perdis el cicle de la Diada de l'IEI. A Francesc Canosa, Núria Franco Guillén, Raül Romeva i Ono Seró. I també amb música, dansa i una intervenció a les façanes de l'IEI per reivindicar la identitat i la llengua catalanes. Tota la programació a iei.cat.
10: Tallers Àngel Roig. Distribuïdor oficial Lieber, Takeuchi, Tabe i Dauch Motors. Trobareu maquinària per àrids, construcció, indústria i agricultura. Com a novetat, iniciem el lloguer d'excavadores Takeuchi. Vine i pregunta per les nostres tarifes. Ens trobareu a Soses, carretera nacional 2, quilòmetre 448, o a tallersangelroig.com. Tallers Àngel Roig. Fem del servei la nostra marca.
11: Quantes vegades has pujat el volum de la televisió aquesta setmana? Et costa entendre les converses quan hi ha soroll? Són petits senyals que val la pena escoltar. A Natura l'Àudio revisem la teva audició per saber el que necessites. I ara amb el plan Renové gaudeix fins al 50% de descompte. Natura l'Àudio. Especialistes en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida ens trobaràs a Prat de la Riba 25.
12: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
13: Sí, sí, segur, segur, segur.
12: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
14: Això és clau.
12: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
15: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
12: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
16: Barça!
12: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
17: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid empieza el curso político en un acto en el que coinciden el líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, unidos en sus mensajes contra el gobierno por la crisis migratoria en Ceuta, Feijóo, que todavía está hablando en su discurso, ha vuelto a señalar a los migrantes alimentando el odio contra ellos. Siguiendo ese acto en Getafe, está Julia Molina. Adelante.
1: Un acto con Feijóo y Ayuso en el que Génova y el PP madrileño tratan de significar unidad frente a un Sánchez al que acusan de haber hecho dejación de funciones en Ceuta.
2: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad?
1: Más allá ha ido hoy Ayuso, que ha dirigido mayoritariamente su discurso al presidente del gobierno y que ha acusado a Marruecos de organizar lo que llaman una invasión.
3: Decenas de miles de personas entraron en una acción que estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes, mientras el Jeta de la Mareta, en chanclas, se segaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia.
1: Es el primer acto conjunto después de las tensiones desatadas entre Génova y el PP madrileño por el asunto del ático, para el que no ha habido ninguna mención.
0: Y en el PSOE hoy ha hablado Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha defendido al presidente del Gobierno por su gestión en Ceuta y ha pedido reflexión al resto de partidos políticos.
4: El presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones en el Congreso de los Diputados. Explicó algo que para mí es fundamental y que creo que en toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta es imprescindible, que es responsabilidad y prudencia. Y en esto todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
0: Y desde Podemos, la secretaria general Yone Belarra también ha criticado al Ejecutivo por su gestión de la crisis migratoria. Asegura que están convirtiendo Ceuta en una gran cárcel.
5: El Gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado Gobierno socialista está acabando su propia tumba.
0: Cambiamos de asunto. Nos vamos ahora hasta Alta Sajonia, que mañana celebra elecciones con la extrema derecha como favorita para ganarlas por primera vez desde la Alemania nazi. En media hora está previsto que en Magdeburgo empiece una manifestación antifascista y allí está ya el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza a llenarse esta plaza Willy Brandt de Magdeburgo, a donde llegan personas de distintas partes de Alemania para mostrar su repulsa a un posible gobierno de extrema derecha en este estado de Alta Sajonia. Vemos banderas arcoíris y antifascistas, pancartas que comparan Alternativa para Alemania con los nazis, gente de todas las edades, como esta señora que nació en la época de la República Democrática Alemana y que nos cuenta... Que la victoria de la extrema derecha sería un escenario terrorífico para la democracia y que empujaría a toda Alemania cuesta abajo. Este evento es una respuesta también al cierre de campaña esta misma tarde aquí con la presencia de la cúpula de Alternativa para Alemania.
0: Y todavía de la crónica internacional, la agencia rusa de noticias asegura que la delegación de Estados Unidos ya está en Rusia, camino de Moscú, para reunirse con Putin y retomar el diálogo sobre el fin de la guerra en Ucrania. Y de vuelta a España, en Baleares, 56 migrantes han llegado este sábado a bordo de cuatro pateras. Amplía Sergio Zavala.
7: Y solo en lo que llevamos de sábado, entre las 7 y las 10 de esta misma mañana concretamente, de momento son esas 56 personas las que cifran en delegación del gobierno en las islas, que han sido rescatadas por Salvamento Marítimo y por la Guardia Civil, han tenido como destino Mallorca, 33 de ellas, localizadas en las zonas de Illetas y de Cala Galiota. El islote de Cabrera ha recibido un total de 12 personas, mientras que las 11 restantes han sido interceptadas en Formentera. Este viernes cerraba con 89 migrantes que llegaban también a las islas. Lo hacían en 5 embarcaciones diferentes.
0: Y un hombre de 42 años ha sido detenido por agredir a su pareja. Le ha provocado heridas que la mantienen en la UCI, aunque su vida no corre peligro, informa Gemma Alegrí.
8: La mujer continúa ingresada en la UCI del Hospital Arnau Vilanova de Lleida, aunque su vida no corre peligro. Los Mossos d'Esquadra detuvieron este viernes a su pareja de 42 años después de que la apalizara. El sistema de emergencias activó una ambulancia y trasladó en un primer momento a la mujer a un centro de atención primaria que, por la gravedad de las heridas, tuvo que ser trasladada al hospital. Después de la agresión, los Mossos abrieron una investigación para localizar al autor, a quien detuvieron unas horas más tarde. El año pasado, la policía catalana registró más de 1.100 denuncias por violencia violencia en el ámbito de la pareja en Lleida.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? En la previa del Valencia-Barcelona de mañana, Hansi Flick ha tranquilizado a los culés sobre Lamin Yamal.
10: He trained separately and everything was good.
9: Dice que el extremo ha entrenado por separado, está bien, que tenía un golpe, pero que viajará con el equipo. Por otro lado, en baloncesto sigue en juego el segundo partido de España en el Mundial Femenino. Sorpresa de Mali, queda menos de un minuto de juego. España 67, Mali 79. Y en ciclismo, en la Vuelta a España, hoy etapa de montaña, 154 kilómetros entre Jaén y la Sierra de la Pandera, con final en alto y Enric Mas defendiendo el maillot rojo.
0: Es todo, la información vuelve a partir de las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
11: Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
12: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida. A la Cadena Ser y Ser Cataluña. Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, que ve amb mis ojos, Clàudia Arcarons.
14: Bon dissabte, Màxim Castillo.
13: Ben tornada.
14: Home, quines ganes tenia, no, ja d'estar junts una altra vegada.
13: No, estava molt avorrit jo l'agost sense tu.
14: Jo el juliol també, vam estar en distància, una relació
13: però
14: a distància.
13: Però si el juliol vas crear i formalitzar una parella, de fet, amb Ferran Bassaganyes.
14: No, què he de dir?
13: Com sí, estàs, Ferran?
15: Molt bé, m'alegro també que estigueu aquí, m'alegro molt.
13: El noi de la mixtape.
15: El noi de la mixtape.
13: Noi, això, home de la mixtape, no?
15: No, dic amb noi encara.
13: Noi, sí?
15: Sí, em gasto molts calés per pintar-me els cabells. Vull dir, soc jove, sisplau, Màxim.
13: Molt bé, escolta'm, com ha anat això? Com ha anat l'estiu?
15: Molt bé, molt bé. Molt calorós, però és l'estiu més fresc de la resta de les nostres vides, no? Això diuen. Però molt bé, i a més, no sé, ha estat un estiu molt divertit també per estar per aquí, Jo sé, no sé si la gent ens ha escoltat, però, home, coses interessants.
14: Sí, s'ha aprofitat, jo dic que sí.
13: Home, ha estat un grec bastant xulo, per exemple,
15: Sí, sí, sí.
13: Doncs gràcies per estar aquí.
15: A vosaltres.
13: Una temporada més. Va, anem a posar-nos una mica seriosos, perquè hi ha dies que recordem. Que recordem què fèiem, on érem, amb qui estàvem. 17 d'agost de 2017. Atemptats a la Rambla, a Barcelona, l'endemà a Cambrils. Éreu petits, vosaltres, Clàudia, tu tenies?
14: Jo, 16.
13: 16.
14: Sí, 16 anys.
13: Però sí, recordes què feies aquell dia?
14: I tant, estàvem de vacances amb la família i amb uns amics a Portugal. I clar, va ser com fort estar lluny, però alhora, vull dir, viure-ho com de fora, saps? No sé per
13: clar.
14: Què. Però sí, me'n recordo perfectament, tu Ferran també, no?
15: Jo sí, jo tenia 20 i estava a Olot. Sí, estava a Olot aquell dia. Vull dir que no... O sigui, que a més a més va ser el típic dia que comences a rebre primer WhatsApps, que va primer al WhatsApp que no pas la tele, diguéssim, saps?
14: Tu també on eres?
13: Jo era el traumatòleg, perquè m'havia fet mal al menisc. I me'n recordo... A més, havia estat treballant aquell matí a Barcelona i havia agafat un tren cap a migdia, és a dir, res, 2-3 hores abans. Clar, i és el que pensàvem molts, no? Coi, si jo vaig passar per allà, jo vaig travessar plaça Catalunya, jo, no potser el dia abans, però feia 2 dies o el cap de setmana, aquí no passa per la Rambla de tant en tant, no? Bé, sabeu que s'acaba d'estrenar Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, amb un repartiment molt coral, estan tots fantàstics, Enric Auqué, Diana Gómez, la gran Mònica López. Com estàs, Mònica?
16: Alta, sobretot alta. Moltes gràcies.
13: Escolta'm, que jo li deia a la Clàudia, estic nerviós, perquè per primera vegada tindrem la Mònica López al programa.
16: Jo més, perquè era la primera vegada amb tu.
13: Ja.
16: Havia vingut abans, però no
13: sí,
16: amb tu.
13: Sí, ja, sí, però no sé.
16: Allò pues que... fora nervis i anem a xerrar.
13: Vinga, anem. Doncs aquests dies et deuen preguntar molt això, no? Què feies tu aquell dia? Te'n recordes o...?
16: Sí, me'n recordo perfectament i a més aquests dies ho m'he explicat molt.
13: Clar.
16: Estava a Barcelona, estàvem de gira amb l'espectacle Calígula dirigit pel Mario Gas amb el Pablo Derqui, que justament fa de trapero a la pel·lícula Cronos, que ell feia el Calígula. I llavors estàvem de gira i el 16 estava a Barcelona i vaig creuar la Rambla. A l'hora que va passar el dia després. I quan vaig començar a rebre la notícia, aquesta cosa egoista de hagués pogut ser jo! Haguéssim pogut ser qualsevol de nosaltres, no? I llavors, ràdio, perquè jo escolto més la ràdio que veure la tele, i missatges, que amunt avall, i el dia després teníem un bolo. Imagineu com estava Sants. Impossible, però va sortir el tren. I l'últim moment, quan estàvem baixant ja cap a la via, va aparèixer el Borja Espinosa, que també sortia a la funció, tremolant, jo hi era. I ens va explicar que era una de les persones... Acabava de passar, quan va passar la furgoneta, i era un dels que es van tancar... Que van, els Mossos d'Esquadra van fer tancar dintre les botigues, bastant 6 hores dintre, sense saber res, sense cobertura, em sembla que no tenien, ni per enterar-se per WhatsApp.
13: Aquella angoixa.
16: I clar, ens ho explicava, i clar, vam fer com part del viatge, ell en primera persona explicant-nos les sensacions que havia tingut terribles. I bueno, això.
13: Bon dia, Màrius Serra.
10: Bon dia i bona hora.
13: S'ha colat amb Màrius Serra, el Tot és Comèdia, de Ser Catalunya. Escriptor. Passava per aquí, sí. Per carrer Caspi.
10: He vist la Mònica i he dit, darrere.
13: Aquí passa alguna cosa important,
10: aquí
13: no?
10: Aquí passarà alguna cosa, sí.
13: Bé, avui expliquem això. Avui hem convidat en Màrius per commemorar una data més agraïda, això s'ha de dir, és una commemoració molt més agraïda. Tal dia com avui, fa 50 anys, el català es reinventava per narrar futbol. El 5 de setembre de 1976, un Barça a les Palmes inaugurava les retransmissions de futbol en català amb el Joaquim Maria Puyal. Aquí on som, a Ràdio Barcelona, i estem com superfeliços i contents. A més, hem engegat una programació especial per celebrar-ho tots plegats. Tu tens un record directe? Per començar, es pot preguntar quina edat tenies tu?
10: Sí, i tant.
13: El 76?
10: Tenia 13 anys. I el vaig sentir, aquest programa.
13: Què dius?
10: Sí, perquè mon pare era molt futbolero, mon pare m'havia portat sempre. De fet, jo ja era soci en 13 anys i no estava al camp, de manera que em va dir, que podrem sentir en català. I se'ns va fer molt estrany, me'n recordo.
14: Ah, sí, eh?
10: Però jo vaig sentir, sí, sí.
16: Ai, Màrius, i quina il·lusió, perquè Les Palmes...
10: Sí, sí.
16: Era Les Palmes.
10: Sí, era Les Palmes, sí, sí.
16: Pío, pío.
13: Recordem el resultat?
10: Bé, va quedar 4-0, però això és el de menys. Això és el
16: Les Palmes, pio,
10: igualment, molt pio.
16: Exactament.
10: No, jo recordo aquest punt d'esdeveniment, no?, que a casa hi havia i que va córrer abans. Hi haurà el Barça per la ràdio en català. No? I, home, vist en perspectiva, era la primera vegada la primera vegada la història, perquè tot el que s'havia fet de llenguatge esportiu en català abans de la guerra era escrit, mai no s'havia radiat. Però a part, en el segle XX, potser era la primera vegada que el català s'ajuntava amb un fenomen de masses. Un fenomen de masses en el sentit molt ampli de com pot ser doncs, el cinema de Hollywood. El cinema no es doblava en català llavors. Evidentment, ja hi havia l'any 76, hi havia Miramar, no Sant Cugat, però hi havia la 2, que ja feia coses en català. Però, diguem, no s'havia acostat mai a coses que podríem dir de cultura de masses pròpia del segle XX. Imagina't si ens hi vam incorporar tard, ja. Quedava l'últim quart de segle només, no? Però això és molt transcendent.
13: Per tant, sí, estem davant d'un esdeveniment importantíssim. En parlarem. Us coneixíeu? Mario Serra i Mònica López.
10: Jo la segueixo. Ens coneixíem, però no, tampoc dir, no havíem tingut tracte.
16: M'ha fet molt respecte, ha entrat, sí. I mira,
10: bon dia.
13: De fet,
10: bon
13: no s'han dit res, ho podem explicar, eh? S'han assegut tots.
10: Ens hem saludat.
16: Pensàvem que veníem al mateix programa.
10: No, però clar, futbol, cinema, sí. Veus?
14: També hi ha nervis, com tu, nerviós amb la Mònica. Tothom aquí està molt nerviós, jo també estic nerviós.
16: Nervis bons.
14: Sempre.
13: Per cert, ara comencem a veure moltes ficcions que parlen del futbol femení.
16: Sí,
13: curiós, eh? Pel·lícules que estan sèries... Jo t'hi veig, d'entrenadora. Jo veig una Ted Lasso.
16: Mira, mentre no sigui una altra policia...
14: Ara és que t'estàs especialitzant.
16: Hòstia, ara que m'estem fent tantes entrevistes, dic, no, una periodista radiofònica, jo vull fer...
13: Vinga.
16: És que, clar, m'estic especial... Bueno, no sé què veuen, perquè jo... Home, no puc estar més allunyada.
14: Sí, un repàs.
13: Fes el repàs, tu, Clàudia, a veure.
14: Antidisturbios, Policia Nacional, a Rapa, Guàrdia Civil, i a Cronos, Mosso d'Esquadra.
16: I a Hierro, Sargento, i a Asuntos Internos...
14: Encara ens n'hem deixat.
16: Que Dios nos perdone, forense...
14: Perquè és el teu perfil, o què et diuen del càsting? Per què aquesta coincidència?
16: Jo quan ho pregunto em diuen, és que fas una poli molt creïble. Diu, no, però també un ser humà... A part, hi ha polis que només fan de poli, que això són els papers més avorrits, però clar, Rapa era poli, però li passaven moltes coses. I aquí també és una poli... Bueno, després parlem.
13: Sí, sí.
16: Periodista radiofònica.
13: Molt bé. Sí, per què? Per exemple, una pel·lícula... Jo què sé, aquells programes nocturns de ràdio nocturna, te'n recordes?
16: Me'n recordo perfectament.
13: Sí?
10: Encarna de noche.
13: Encarna de noche. O la xica de la ràdio.
16: O el que feia la Gemma Nierga al principi de...
13: Clar, de les trucades. Hablar por hablar.
16: Hablar por hablar. Algo así.
13: Molt bé. Doncs senyors productors, senyors guionistes...
14: També fa molta cara aquesta noia de periodista radiofònica, eh? Vull dir, també ho hem de començar a dir. Fa molta cara. Jo ho he pensat sempre, Mònica.
16: No soc tan loquaz com vosaltres. M'hauria de currar molt, eh? M'hauria de currar moltíssim. moltíssim el llenguatge.
13: I ho diu una actriu. Mare meva, sí, que comunicàs lo seu.
16: Però nosaltres ens donen... Jo sempre dic que faig teatre, sobretot teatre, perquè em donin els textos que jo no sé dir. O sigui, m'enteneu?
13: Sí, sí.
16: Perquè jo no em sé expressar bé. I llavors tenim la gran sort de que ens donen uns personatges i fem allò creïble, com si fossin nostres les frases, no? I és fantàstic. Llavors m'hauria de currar moltíssim.
13: Vale. I ara anem a això, amb l'estrena de cine de la setmana, Cronos, dirigida per Fernando González Molina, sobre els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, com dèiem, del 2017, que recordem, ho van causar 17 morts i més d'un centenar de ferits.
17: Necessitem
18: reforços
17: a les Rambles
18: en Boqueria. Necessitem... Què ha passat a les Rambles? Sí,
19: ambulàncies. Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
18: Què collons està passant?
19: Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
20: ¿Qué pensamos?
21: De momento lo único que tenemos es caos.
22: S'ha activat l'operació Cronos, que com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
13: D'aquí el nom de la pel·lícula. I aquesta pel·lícula reconstrueix aquest operatiu policial per atrapar els terroristes que des del moment que van abandonar la furgoneta enmig de la Rambla després de sembrar el caos fins a dies després que van aconseguir capturar l'únic supervivent d'aquella cèl·lula. I això passava a quatre passes del Liceu, on, per cert, dijous vau fer la premiere. Home, com devia ser allò, no?
16: Jo et confesso que tenia sentiments molt contradictoris, perquè per una banda té tot el sentit fer-ho al Liceu, perquè tenien, sí, a més l'Associació de Víctimes del Terrorisme. Bueno, estava tothom allà.
13: Sí.
16: Premsa, i autoritats, i nosaltres, i, bueno, i Mossos d'Esquadra. Però, clar, és que estàvem a, què, 10 metres de Miró? I llavors, clar, estàs com celebrant que la pel·li ha anat bé, que ha agradat, que ha sigut com una mica una catarsi, perquè estem al costat, però... Quan es barregen aquestes coses, jo em sentia molt incòmoda. Tenia sentit, i al final va ser molt emocionant, però, clar, després estàvem fora i estàvem allà xerrant a un metre d'allà. No sé, cadascú que pensi el que vulgui. Va ser molt emocionant, va ser catàrtic, i al final jo crec que va estar molt bé, la decisió.
13: Tu que penses molt als projectes, o sigui, en els projectes en els que participes, què et va fer decidir a ser, bueno, aquesta...
16: Fent una mica de broma, quan el meu representant em va dir que havia sortit un guió molt interessant, però que era una poli, li vaig dir, no, Joan, no, ja està. No, hem de variar, perquè no. Bueno, tu llegeix el guió. Clar, me'l vaig llegir, i és una poli, però que li passa alguna cosa molt important i que per una actriu és molt interessant de fer. Que és com... Com explico una mica?
13: Sí.
16: La pel·li jo trobo que és molt rigorosa. Explica, és la crònica minut a minut, hora per hora, del que va passar. Han sigut molt respectuosos en el sentit que no hi ha amarillismo. No hi... És veritat que està explicat com si fos un thriller. El pòster, si el veieu, sembla un blockbuster, no? I sí, és tan clau de thriller.
13: És que ho és.
16: Però és tan respectuós, i tot el que expliquem és veritat, perquè tot això està inspirat en un documental fantàstic que van fer el Nacho Carretero i l'Arturo Lezcano, i van encarregar després a l'Alberto Marini fer el guió. I està tan ben escrit, i és tan... I hi ha tres potes. Està la part política, que és la que porta la Diana Gómez, després està la part policial d'activar tot això, el Cronos, que ho fa l'Enric Auqué, i a mi em toca la part com personal. Aquesta és una Mosso d'Esquadra inspirada en dos personatges, perquè el meu és l'únic que no és, diguem, real, però sí en una mossa que estava allà i una assistenta social, que és la Núria Perpinyà, que encara treballa allà.
13: Allà és Ripoll.
16: Ripoll, perdó, sí.
13: A Ripoll, que és d'on eren
16: els terroristes.
13: Els nois, els terroristes.
16: I el que li passa a aquesta policia és que coneix personalment aquests nois. I quan li arriba la notícia als primers minuts, no s'ho creu. És impossible.
13: Podem escoltar-ho, si vols, Mònica.
16: Pues som-hi. A veure, inspector, l'imam Esati va venir de fora, i no ho sé, però aquests nois han nascut aquí. L'altre dia, per exemple, en Musa, el petit del Zucabir, em va veure al carrer amb la compra, va baixar de la moto i em va ajudar a pujar-la al cotxe. No sé, aquest noi no pot estar implicat en una història així. És massa educat, bo, és simpàtic. No sé, jo posaria la mà al foc per ell.
23: Espero que no es cremi, sergent.
16: Es crema.
13: Clar, i allà hi es produeix un trencament,
16: sí,
13: en una
16: però
13: comunitat.
16: Però fins i tot, després d'aquesta escena, es troba amb un d'ells i ell li explica una milonga i ella se'l creu. Mm. I li diu als companys, veieu, és que és impossible, sabia que no podia ser. Molta ingenuïtat, molt creure en aquesta integració que tots pensàvem que sí i s'ha demostrat que no. Bueno, és que el tema és molt gros, no? I jo crec que aquesta pel·lícula... Ens pregunten també molt si és massa d'hora, si és massa tard. Jo crec que qualsevol moment és bo si s'explica bé. I, clar, es poden fer moltes pel·lícules diferents.
13: És el que t'anava a dir, perquè aquí el punt de vista és des de la policial.
16: Els Mossos d'Esquadra.
13: Per exemple, els immigrants, perdoneu, però els terroristes estan molt poc representats, diguem-ne, però aquesta segurament és una altra història,
16: sí.
13: No? Una altra pel·lícula.
16: Sí, sí, sí. El que passa també tot passa després amb la cosa aquesta política, no? Dels tuits, qui es queda aquí, qui es queda amb el discurs, la competència entre el govern de Puigdemont, el govern de Rajoy...
13: Us en recordeu, no?
16: Tot,
13: quin ambient teníem aquí l'any 2017? 4 dies del referèndum, estàvem a 4 dies.
16: Sí,
13: i
16: sí.
13: Aquesta guerra bruta entre els dos governs...
16: Horrible.
13: Que, evidentment,
16: però això
13: reflecteix.
16: Ho ensenyem i està bé.
13: Sí, sí, sí.
16: I a mi va ser molt emocionant rodar amb tots aquests actors marroquins, perquè tenia allà cada dia la visió aquesta del racisme.
13: A més, rodar a Ripoll.
2: Sí, que com va anar això? Vull dir, perquè a Ripoll, ara que, a més, o sigui, deu estar molt present encara, tothom en parla també d'una ferida oberta.
16: Molt oberta.
2: És també el lloc on s'ha covat l'extrema dreta amb
16: d'aquellos barros estos lodos.
13: Aliança catalana.
2: No sé com està l'ambient i com va ser el rodatge allà.
16: Molt fàcil. La veritat és que sí. Ens van obrir les portes, sentien molt respecte que estiguéssim explicant això. No van percebre com la por de... A veure, com ho expliqueu? No, la veritat que va ser increïble. Va estar molt bé. El que passa que, bueno, sí, ha passat això, no? Per això jo estic tan contenta, no?, que la Núria Perpinyà continuï el seu càrrec.
2: I creient en el que fa.
16: I creient en el que fa. Perquè és veritat que aquest personatge es desdobla amb l'actriu Patricia Bargalló, que fa l'assistenta social, que diu, si tot això que dius és veritat... Tot el que hem fet
13: no té sentit.
16: No té sentit. Doncs sí, que sempre té sentit l'educació, sempre té sentit la voluntat d'integració, que ho tenim cada cop més difícil, no?, amb el que la societat està canviant molt, no?
13: I com ressona avui, també?
16: Mare meva.
13: Tu que ets una dona que segueix el dia a dia superimplicada, no?
16: Bueno, ja m'agradaria més. Guerrillera. Soc molt boques, això sí.
13: Bueno, boques,
16: ja m'agradaria
13: fer
16: més
13: coses. Perquè té una convicció, no? I fins i tot una valentia per exposar i dir les coses.
16: Bueno, crec que és que hi ha
13: que
16: molta
13: teva
16: por,
13: professió,
16: últimament.
13: No tothom...
16: Bueno, cadascú fa més, però jo crec que hem de... La por és molt perillosa perquè ens anul·la, no? I crec que ara tenim molts motius per queixar-nos de moltes coses. I no estem fent prou, o no estem sortint prou al carrer per protestar per coses com la vivenda, com la sanitat, com l'educació, com... Bueno, mira, la vaga que comencen els professors, tenen tot el dret del món. Estan treballant en unes condicions infames. I no passa res. Per què donem més importància als bancs que als col·les?
13: Per què? I sobretot aquesta escena final, Mònica. Jo és que la trobo una metàfora meravellosa, perquè veiem els ulls de Mònica López començant a plorar a través d'un retrovisor. Està en el cotxe, a la patrulla, i a davant té els nens jugant, que és el futur. Però a la vegada està destrossada per dins, no?, per tot el que m'ha explicat. Hòstia, m'agradaria que em parlessis d'aquell moment, d'aquella escena.
16: Em va costar
13: escena.
16: Moltíssim.
13: Imagino que sí.
16: Sí, perquè no volia que fos cursi, no volia que fos massa sensiblero... Llavors vam fer un plànol que vaig plorar, bueno, que no podia quasi ni... Em va agafar com tal, i jo li deia, el diré, no pot acabar així aquest personatge. Ha d'acabar amarrat, no pot ser. La catarsi l'ha de tenir l'espectador, no l'actriu. Llavors, no. I ho vam fer com 3 o 4 vegades, que és esgotador, perquè plorar en cine... En teatre tens temps d'escalfar...
13: Perdona, Mònica, que obri el parèntesi. Com us ho feu per plorar?
16: Hi ha gent que ho fa divinament bé. A mi em costa moltíssim. Perquè però... en teatre no, perquè ja et dic, fas el recorregut i ja tens els teus mecanismes per preparar-te per aquell moment que has d'arribar. Amb tele i cine, no. Amb tele i cine tu estàs per allà parlant amb els tècnics. Hi ha gent que es tanca on sigui per concentrar-se. Jo no sóc d'aquestes, perquè prefereixo estar atenta al que passa allà. I de cop t'asseus al cotxe i diuen, acció!
13: A plorar.
2: Clar, és que...
16: I llavors sí, et deixen, per exemple, a fer és superrespectuós i et deixa el teu temps i tu et busques, però és veritat que hi ha actors que tenen com una tecla que de seguida los ojos les hacen aquello maravilloso que la càmera ama i jo no, jo sóc que començo a... L'Edu Fernández m'ho va dir una vegada, Mònica, no apretis. Si justament, en la ciutat m'ho deia, dice, justament el que plora és com fer un borratxo, no? La gent que fa borratxo, fent el borratxo, no. El borratxo intenta mantenir-se recte, i el bo és això. Pues el plorar és igual, el que plora no vol plorar, li surt a pesar seu. Pues jo no ho sé fer. Però bueno, al final va quedar una cosa discreta, i sobretot crec que cobra més dimensió pel que ha passat just abans del personatge, que és que la manifestació de la comunitat musulmana, on està l'assistenta social, ella li ha promès a la mare que parlarà amb ella, i en l'últim
13: moment... La mare d'un dels terroristes.
16: Perdó, sí, la mare d'un dels... Parlo com si la gent ho sapigués. La mare d'un dels terroristes, que és amiga seva, bueno, coneguda del poble, parlarà amb ella i en l'últim moment no és capaç. I gira cua i se'n va, com una cua... Cuada. Bueno, no és capaç de perdonar, com tanta gent, cadascú fa el seu procés, no?
13: Exacte. Potser li falten dies per perdonar, no? I temps.
16: O no.
13: O no.
16: O es fa l'Aliança Catalana. Llavors, a mi m'agrada que acabi així. I llavors, la del cotxe, trobo que és com... Gràcies a temes valor, no? Hem vist aquest personatge que reacciona malament i, en canvi, aquí veu el seu fill, que està millor, és més capaç d'integrar el germà petit del terrorista i dir-li, vine a jugar.
13: Vine a jugar a futbol, va.
16: A futbol, sí, llavors, sí. Bueno. Però, bueno, hi ha una cosa que has dit al principi que a mi m'agrada dir molt. És veritat que la pel·lícula s'aguanta sobre aquestes tres potes que sembla que... Sobretot el protagonista total és l'Enric Auqué, que fa el mosso, que dirigeix tota l'operació. Que és molt graciós sentir-lo parlar, perquè diu que ell mai havia fet un policia, al contrari de mi, i que diu, no podria haver un càsting més equivocat. Que jo em sentia com un nen de 12 anys i que a casa meva estava preparant-me el paper i digo, però és impossible, jo no puc fer això. Però es va trobar amb el Jordi Rodon i li va fer el clic i quines coses puc fer com a inspector de policia? Fins a on puc arribar? Puc donar un cop de puny en una taula quan un subaltern no em respon?
13: Vau estar ben assessorats aquí, eh?
16: Molt. Sí. És que això ens ha donat molta seguretat.
13: Hi ha un parell de moments que jo m'he trencat una mica. Bueno, tres, amb l'escena final teva i després quan l'Enric Auqué baixa per la Rambla ja és quasi mitjanit.
16: I això, saps que això va ser real?
13: Sí, sí, sí.
16: Això el Jordi Rubén ho va fer.
13: El silenci de
16: la Rambla... I va explicar i ell va intentar transmetre allò.
13: Les víctimes encara pel terra i arriba fins a la furgoneta i li sona el mòbil. A una de les persones mortes li sona el mòbil. I després una altra, la Diana Gómez, que fa el paper de la cap de comunicació dels Mossos, que també se seu un moment superada per tot després de trucar al seu home i el seu home l'engega.
16: És no? que és un moment molt maco perquè ella, que és la cap de comunicació i anava fent minut per minut els tuits sí. per ser correcta, clara, perquè la gent entengués i de fet molta gent acudia a aquests tuits per saber què estava passant, ha anunciat a tothom que Barcelona es bloquejarà i s'ha oblidat de dir-li al seu marit
13: que se'n torna cap al poble després de pujar-la.
16: I llavors se n'adona i se seu allà a l'escala. Aquesta dona, que a més crec que és un encert, perquè a més també és veritat que vagi vestida en biquini perquè la va pillar en un aiguajoc de Tarragona
13: sí,
16: i ella arriba directa i es passa tota la pel·lícula amb el biquini i la samarreta dintre d'aquell despatx ple d'homes uniformats, ella que és petita i tal, però amb aquella cosa que té d'autoritat, no?
13: Clar.
16: I això està molt bé.
13: I a Boyero li ha agradat la peli.
16: Fíjate.
1: Imagina't.
13: Sí, sí. Em resulta creïble també els intèrprets, les situacions i els diàlegs. Mònica López, ha estat un plaer immens.
16: Igualment,
13: mira, ja no estic tan
16: gràcies.
13: Nerviós i, escolta, torna quan vulguis, que aquesta és casa teva.
16: Moltes gràcies a tots.
13: Mentrestant no es perdeu en els cines, que és on s'han de veure les pel·lícules,
16: sí,
13: Cronos.
16: I la versió original, català.
13: Gràcies, Mònica. Ens quedem amb Màrio Serra, Ferran Bassaganyes, fent tot és comèdia, Clàudia Carons.
3: Tot és comèdia.
17: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: Tot és comèdia.

0: actua molt bé si tens un ventall, un abanico, com el que té la Mònica López, que s'ha quedat amb nosaltres, val? I et vas així abanicando. I vas remenar una mica les caderes, que era el que feia Guillermina.
1: La Guillermina, la gran Guillermina.
2: Gran Guillermina.
0: Bé, doncs aquí seguim el Tot és Comèdia de la cadena Sèries Catalunya amb aquesta gran efemèride, tal dia com avui, de fa 50 anys. Tornàvem a sentir en català les retransmissions del futbol amb en Joaquim Maria Puyal aquí mateix, a Ràdio Barcelona. I abans ens ho deies, que tu vas sentir aquell programa. Hosti, quina emoció, no? Jo...
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això, anem a transformar, Clàudia, aquest programa en un de futboleros, que ja dius tu.
3: No,
0: ja
3: sí, veus tu. De cop som el que t'hi jugues, no? Què et sembla, això?
4: Bé, mira, i el futbol... Bueno, mira.
0: Doncs va, ens posem en situació?
1: Va.
5: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça debut amb la competició enfront d'un equip...
0: Va, aquí no se li ha posat la pell de gallina.
3: No. Quin soroll, però com sonava la ràdio d'abans. Abans ho hem comentat amb en Jordi Manau. Mare meva,
0: del llapis de memòria.
3: Que està ple, és un soroll molt ple.
1: Bé, és el camp, també. La posició de comentarista també ha anat millorant amb els anys, eh? Vull dir, el ressò és ambiental. Mm.
0: Una mica ja ho hem dit abans, però resumidament, què va suposar aquesta retransmissió, aquest moment de ràdio?
1: Doncs un fet molt transcendent per la història de la llengua i també per la història de la comunicació aquí en aquest país. Entre altres coses perquè, com abans apuntàvem, el futbol és un fenomen absolutament intergeneracional, interclassista, molt massiu. Una altra cosa és que valorem què significa que la societat li hagi donat aquest paper tan preponderant, no?, comparat amb altres àmbits. Però ho és un fet. I de sobte, molta gent va topar amb la llengua catalana per aquesta equació entre Barça i algú que ho explicava d'una manera diferent, no? Jo trobo que en les fites, quan els historiadors de la llengua acadèmics es mirin l'evolució de la llengua catalana, aquest és un punt que figura en el segle XX, sens dubte.
3: Clar, perquè hi havia gent que el català li devia arribar per aquí. Vull dir, potser no el tenien en el dia a dia i va ser una manera per normalitzar-lo.
1: Sí, aquí hi ha el fenomen Barça, amb tot el respecte per l'Espanyol, pel Girona, pel Sabadell i per tots els equips.
0: L'Europa i qualsevol equip.
1: Per l'Europa i qualsevol... I el Sant Andreu!
0: Sant Andreu
1: i l'Horta, el que sigui. Però és veritat que hi ha també, si parlem de cultura de masses, un fenomen global que és el Barça, no? I aquesta equació de mitjà de comunicació de masses, Ràdio Barcelona en aquest cas, i el Barça, doncs va ser el còctel que va fer que molta gent probablement comencés a sentir coses en català perquè li interessava el tema, no? Que és la millor manera d'acostar-se a una llengua per al propi interès, igual com l'himne del Barça el canten totes les penyes del Japó i de no sé on, en català, de vegades sense saber ni què diuen, però se l'aprenen per aquest interès.
2: A Cuba,
1: no?
2: Jo ho he presenciat.
1: Veus?
3: Ah, sí?
1: Sí,
2: en català.
1: Sí. Wow. Perquè és el pes de la realitat. Vull dir, hi ha una cosa, t'interessa i aquella cosa es fa en català amb naturalitat, sense cap altre artifici. Bé, la ràdio, en aquest sentit, va ser allò que es diu el llenguatge futbolístic, quan marquen el primer gol, obrir la llauna.
0: Ara.
1: I la transmissió del Puyal va obrir la llauna i fixa't que avui, en el panorama radiofònic català, la majoria de transmissions del Barça, tot i que hi ha ràdios i que es fa el seguiment, com aquesta mateixa casa, en castellà i en català, la majoria de transmissions són en català. Per tant, es va obrir una llauna que després va connectar amb la societat a nivell massiu.
0: Però hi havia algun referent a que es poguessin... Des del punt de vista lingüístic, parlo del català, perquè, clar, veníem d'on veníem.
1: A veure, veníem del no-res. Del no-res.
0: Sí, sí.
1: I fins i tot, el que dèiem, hi havia una tradició escrita on anar a buscar com parlar d'una cosa com l'esport, però no hi havia una tradició enregistrada, oral. Per tant, és una primícia.
0: Jo crec que es feien retransmissions als anys 30, no?
1: No, en ràdio no.
0: Creus que no?
1: En ràdio no. No. O sigui, una retransmissió vol dir la narració d'un partit. Mm. Sí que es parlava de futbol en català a les ràdios als anys 30, però la primera vegada que es retransmet un partit sencer en català català és aquest Barça a les Palmes. Vull dir que és molt més transcendent del que sembla, perquè aquí el que hi ha, tu parles de referents, són de dues menes, no? Un, lingüístics, Jordi Mir, un lingüista, diguem, que avui en dia compartim espai a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
0: És molt gran, aquest senyor, té més de 90, no?
1: Més de 90 anys, és de Tremp, és trampolí, i els trampolins tenen molt de Tremp, diguem, però sí, certament era algú que, poca broma, per exemple, ha estat l'editor, diguem, de taula de les obres completes de Pompeu Fabra. Per tant, és algú al qual el Joaquim Maria Puyal va acudir, el periodista acut a un expert, però després hi ha la narració. Com fer? Què explicar i què no? Que aquí és on no hi havia... Bé, els referents eren en castellà, el Valdivieso i molta altra gent que el Joaquim Maria Puyal tenia en compte, eh?
0: Mira, Màrius, com ho explicava el propi Jordi Mir, el que van fer, com m'ho van cuinar tot plegat, en un programa de l'any 85, crec recordar, que celebrava els 500 transmissions de futbol en català. Per tant, tindrem so de Ràdio Dantes, eh? Escolteu.
2: Bàsicament, en recuperar el lèxic que els aficionats de comarques havien mantingut durant molt temps. Pouar o treure de publicacions catalanes d'èpoques anteriors la nomenclatura que semblés vàlida. I, al costat d'això, mirar de no acceptar d'una manera maldera i sistemàtica l'evolució que la llengua espanyola normalment havia intentat d'imposar. Per exemple, fórmules com balompié o saque d'esquina, era inadmissible que l'afany de traduir-les al català ens portés a dir balo peu, o pilota peu, o sacada de cantonada, naturalment.
1: Sí, sí. Però eren possibilitats. Vull dir, en aquell moment havies de prendre decisions, no? Fixeu-vos que lingüísticament el mateix terme futbol és una mostra de la saviesa, es posa com a exemple de Pompeu Fabra, no? Perquè el futbol ve de l'anglès, com sabeu, i hauria estat una paraula plana.
0: Plana? Què vol dir?
1: Plana vol dir com en castellà.
0: Sí.
1: Futbol.
0: Sí, exemple. Sí.
1: Però fixa't que on hi ha
0: fútbol,
1: la força...
0: Fútbol.
1: Fútbol, però sempre és la primera síl·laba, sí. No? Això també ho podia haver adoptat així i Fabra ho va adoptar com una paraula aguda, el futbol. Per què? Entre altres coses, perquè tots els parlants, també els de Lleida, també els valencians, poguessin fer servir la mateixa paraula. És a dir, és una petita estratègia lingüística que és de llengua compositiva, perquè si no...
0: Acoplada a tots els dialectes.
1: Nosaltres a Barcelona hauríem hagut de dir futbol, si hagués sigut plana.
6: Perquè és àtona.
1: És a dir, clar. Igual com un afer tèrbol, doncs el futbol... imagina't quin món hauríem pogut tenir.
0: Això bueno, és el podia que... haver sigut, sí.
1: Doncs futbol. I això ja venia donat, no? Però fixa que el Jordi Mir parla dels referents escrits, que és on van a pouar, sobretot de comarques, i buscant la diversitat, també, lingüística. Però bé, després hi ha el mèrit, diguem, d'un narrador, perquè qualsevol radiofonista posa'l a narrar una cosa. Ha de trobar l'estratègia de com lligar allò i alhora
0: i
1: no ha de deixar...
0: I sobretot fer-lo visible, que aquesta és la gràcia d'algú que està narrant.
1: El ritme, la gran habilitat d'ell era que la sensació de perill sempre te l'atorgava el punt d'agudesa i de velocitat, no? Té la pilota, tal, i té... Avança la pilota, avança per l'esquerra! Llavors puja i tu ja estaves allà.
0: Això
1: és el que esperava sentir al final.
0: Sempre he volgut cantar un gol a la ràdio. Sí. No? Sí.
3: Hi ha algun que no acaba.
1: Sí. Quan no, que, ai, el pal, no? Llavors hi ha com una... I aquesta prosòdia, això és el mèrit del narrador,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Una altra cosa, la riquesa lingüística, que, i com en diem, de la sacada de cantonada, no?
3: Clar, i per no caure en el palco, no?, que la llotja o en el césped que es deia, tot
1: el
3: això.
1: El césped, sí.
3: I les expressions, això ho expliquen, no?, que a partir d'aquestes formes populars que havien calat, apareixen expressions que n'hem fet una mica de recull.
0: Com aquestes?
2: Fer un ciri, parlar de la bimba, d'un cacau, o tirar a barraca, fins i tot. Bé, això també portava com a conseqüència la necessitat de crear un llenguatge doncs, nou, actual, que donés doncs, una força al llenguatge. I això podia passar doncs, per dir atrapar la pilota, fer una trena, servir de porta, escapolir-se de l'escomesa, picar una falta i, a la vegada, doncs, també vigilar que el simple castellanisme sobrer desaparegués del costum que molta gent havia agafat.
0: Clar, sempre hi va... Ara ens sonen familiars moltes d'aquestes expressions, però sempre hi va haver una primera vegada. Digues, digues.
3: Escapolir-se. Sí.
0: De l'escomesa. No ho trobes meravellós?
1: S'escapolir-se de l'escomesa, al contrari? Sí. Aquest va ser emblemàtic, escapolir-se de l'escomesa.
3: I el teva meva, els digues aga, trompada... Tu en tens alguna de preferit?
0: Una fava, també. A fava m'encanta a mi.
1: Sí, una fava, un cacau.
0: Un cacau.
1: Cacau. I penjar pilotes a l'olla, no? Per exemple. És metafòric, és imaginar-te l'olla, l'àrea, que és on bull la cosa més important, i anar-les penjant perquè hi hagi un davanter que hi posi el cap, un cop de cap. Una de les darreres, perquè ell incansablement, parlem del 76, però ell va estar fent transmissions fins fa 10 anys, una cosa així, no? I una de les darreres que jo recordo que allà a l'Institut d'Estudis Catalans amb el Joan Beny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que és un lexicògraf mallorquí, li va dir, a Mallorca fem servir el verb engospar per agafar, atrapar una pilota, però que quan te la quedes, és a dir, un porter pot rebutjar, refusar o agafar-la, que normalment en deien blocar-la i tot, i va començar a introduir el verb engospa la pilota, Valdés, engospa la bimba, no? I la gent deia, què ha fet què? Però bé, això després ja és estil de cada narrador, sí. No? Però aquest gust per intentar anar fent proves, perquè els mitjans de comunicació habitualment en la qüestió lingüística són bancs de proves després.

0: anar fent proves, perquè els mitjans de comunicació, habitualment, en la qüestió lingüística, són bancs de proves. Després veu si qualla o no, socialment.
1: Clar, de jugar, no? Jugar una mica amb la llengua.
2: Que
1: I que, a més, també no és el mateix si et diuen un xut que una engaltada. Vull dir que la força que té la paraula,
2: tu
1: com
2: ho
1: reps, no? Una engaltada és molt diferent.
0: Sí, sí. Fixa't que el xut, hi ha un enostrament de xut. To shoot, disparar, en anglès, i se li posa una X, igual que en castellà s'hi posa una CH, però és veritat que engaltar un cacau, un canyardo, també,
1: un canyardo.
0: Això és, sí, ja, però això és molt, eh?
1: Ui, al pati del col·le era quan algú prenia mal, eh? Quan un canyardo és que algú...
3: Més Puyal?
0: Va.
4: Està jugant al Barça, jugada de Cruyff, Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi, fora de joc. Fora de joc, hi ha hagut un o del públic, com vulguem dir... Quina espifiada, però realment, encara que hagués encertat l'Asensi, el seu xut a porta...
1: Aquí no la va encertar, no la va encertar.
4: La seva situació era antirreglamentària. Era Orsay.
0: Era Orsay.
3: Tu saps de memòria?
1: No, però perquè els he tret...
2: Els té molt treballats.
0: Espifiada,
1: no,
0: que és bonica,
1: de futbol. No.
3: Ah, doncs pues mira, m'ho havia cregut,
1: És més convincent.
2: Escolta, Màrius, i ara quan sents la ràdio d'ara, confrontada, diguem, aquesta ràdio tan ben parida, tan ben treballada i tal, et poses les mans al cap o no? Tampoc ets d'aquests.
0: No.
2: Cada època té el...
0: Sí, i el Joaquim Maria Puyal té molts hereus amb... a la majoria d'emissores, perquè tots em veuen d'aquesta ràdio. No especialment. En general, em poso més les mans al cap si escolto mai una tertúlia, no? El bestiar de tertulià, sobretot el tertulianisme polític, diguem, aquests sí que són... Primer, són tutòlogo, que diuen a Itàlia, vull dir que saben de tot, poden opinar, sobretot amb gran aplom, i després que fan servir el que en podríem dir un tertulianès ple de llocs comuns i de vegades d'esguerros lingüístics notables. Però el periodisme esportiu o el narratiu en general està molt lligat a una realitat i intenta fixar allò que veu, perquè és la seva feina. No és,
2: com ens veus, no ara, i anem acabant? Estem empobrint el català? Tela, ara la pregunta és un meló que obrim.
0: Sí. A veure, jo el que...
2: Respecte dels mestres, i d'aquesta tradició, que tampoc és tan llarga, clar, al final és mig segle. No,
0: tota llengua té una evolució, això és evident. I és opinable, i sempre des de la teva pròpia experiència, i per entendre'ns, sempre quan ens fem grans diem, aquests joves no en saben gens. I el passat era millor, no? El passat era que tu eres més jove, per això era millor, no? Per tant, en aquest sentit, jo posaria una prevenció abans de fer cap diagnòstic. Ara bé, sociolingüísticament el català té uns problemes evidents que reflecteixen també en la qualitat. És a dir, tenim problemes de quantitat i tenim problemes de qualitat. Els de qualitat són compartits amb la resta de llengües. És a dir, l'anglès s'està empobrint. Jo conec gent que es posa les mans al cap per globish, no? La gent parla globish, un anglès de centre comercial horrorós. El castellà, tu poses alguns influencers i penses, però primer, quina varietat lingüística tenen? Per tant, en aquest sentit, el català no està pitjor que altres llengües, no està més empobrit. Ara, a nosaltres tot ens costa més, perquè som una llengua minoritzada i una llengua en perill de ser substituïda. I això fa que encara surti més agro i posem més la lupa i el boli vermell. Llavors hi ha gent que s'emprenya, vull dir, la Rosalia fa una cançó en català, una, però diu cumpleanys en comptes d'aniversari, i llavors tothom salta amb la Rosalia i diu, home, keep calm.
2: Agost vaig anar a veure una, no ho diré el nom de la cantant, però vaig anar a veure un concert, en un festival d'estiu, i es va parar, aquesta senyora ha estat escolaritzada a Catalunya, ha fet la immersió lingüística com tots nosaltres, i es va presentar davant l'audiència dient que va dir, molt bona nit, gràcies per haver venit.
0: Ah, molt bé.
2: Ens va explotar el cop, sí.
0: Jo preferia els de la meva generació que el Quintana. Bona nit, malparits! Seria millor.
2: I no va ser un lapsus, eh? No crec que fos un lapsus, allò.
0: Potser volia dir beneït en comptes de beneït.
1: Sempre buscant l'humat.
0: No.
2: Molt bé.
0: No anem pas bé.
2: Escolta, no sé els textos teatrals en català que treballes, si també s'estan, notes que hi ha un cert empobriment o no. Encara ho fan bé, els nostres dramaturgs.
5: Els de teatre estan molt millor, els guions. Però en castellà, en català, és tremendo. És que estan plens de faltes d'ortografia. I és curiós, perquè és gent que es dedica a l'idioma. Però no us heu fixat, per exemple, ara els subtítols?
0: La
5: IA.
2: És un humà o una IA qui ho ha fet?
5: Clar.
0: Hi ha IAs que ho fan millor que humans.
5: Echo de menos con H...
0: I
5: en català...
0: El verbo echar, echa la H. Era una mnemotècnia meravellosa.
2: Jo, muy a mi pesar, os tengo que echar.

0: Ara, hem de...
1: Però amb Mac o sense?
0: Mira, us echaré de menos.
1: Ah, molt bé. Ara,
0: així, eh? Mònica López, un plaer de debò.
2: Igual.
0: Cronos, al cine, és Màrius Serra. Gràcies, torno quan vulguis, eh?
1: A vosaltres.
0: Una abraçada. Una abraçada. Fins ara. Comerians. Ens quedem amb la mixtape d'en Ferran Passacanyes. Qual vulgar porta granotes,
3: en sol sembla les teves podes. Tot és comèdia. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: es fa estrany de dir que estem encetant la nova temporada del Tot és Comèdia quan portem tot l'estiu treballant, però oficialment estem la setmana d'estrenes.
1: Molt bé, això vol dir que per jo
0: tant,
1: renovo.
0: Ara.
2: Però és millor que comencem amb Ferran Masaganya.
1: Ja sí, està.
0: Fot un canyardo radiofònic.
1: Mira, si vols, anem amb el tràiler i que el canyardo el posi la Mòria Casan, què et sembla?
0: Endavant.
3: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día.
0: Bueno, ja per l'accent, jo ja ho estic situant, Argentina, segurament...
1: La coneixeu, a la Mòria? Sabeu qui és la Mòria Casan? És que jo no sé si és una persona que aquí es coneix molt o que no es coneix gens.
2: Jo crec que no es coneix gaire. A mi m'havia sortit algun vídeo.
1: Sí.
2: Segurament.
1: Vale.
2: El típic recopilatori, segurament. Tampoc la tenia jo gaire situada, eh?
1: Va, no, és que de fet ara li deia a la Mònica López i deia com, sí, com em sona, però no la connecten. Aleshores, us explico. Bueno, la Mòria Casan, ves que una dona a Argentina és gairebé una categoria gramatical, perquè és un animal televisiu. Sabeu què em deien abans d'animal televisiu? El programa on anava, programa on es liava i hi havia marro, la seva manera de parlar l'ha convertit en una mena d'icona i personatge superestimat en tot el folklore pop argentí.
0: Llavors, ajuda'm, qui seria la Mòria d'aquí? Catalana?
2: No, podríem tenir unes quantes, bueno, des de la Veneno fins i tot, amb aquelles, sí. No, amb aquelles aparicions que tenia.
1: Sí. Sí, també, per exemple, hauria de ser una persona que té moltes frases cèlebres. La Carmen de Mairena també en tenia algunes, coses d'aquestes.
2: La de tira la copa.
1: Sí, com es deia? La Manuela Trasovares.
2: Ara.
1: Sí. Aleshores, tot i que m'encanta que vinguin tot de persones trans, nosaltres, la Mòria Casan és dona cis, però no passa res. Total, si mai teniu un mal dia, us recomano molt anar a YouTube, posar Mòria Casan, mejores momentos, i ja està, i disfruteu. I, de fet, si no la coneixeu, és una molt bona teràpia.
0: Sí, no hi ha la sèrie, a Netflix, crec.
1: Sí, correcte, de fet, per això en parlem. Ella va començar el teatre de revista als anys 60, la Mòria acaba de fer 80 anys i de fet per això han estrenat aquesta sèrie Netflix.
0: I encara està en actiu, perdó?
1: Sí, té com una mena de podcast que és molt divertit perquè entrevista com a les noves generacions de trap d'argentins i fa bastanta gràcia perquè, clar, ella és molt picant i a més jo crec que és una persona que volgudament vol ser picant i que l'entrevista a xavals del trap de què tal, que pim, i clavades els fa unes preguntes sexuals superexplícites que es posen vermells i dius, mira, saps, tant que ets fatxenda i de cop això. Bé, en fi, total, ella, com deia el tràiler, havia estudiat dret i de sobte un dia va quedar fascinada per el que és el món de la nit dels anys 60 a Argentina, allà a Buenos Aires. Allà estaven en plena dictadura militar, però hi havia com tot una escena de revista, de teatre revista, teatre musical, que ella doncs va anar allà i va dir, és que jo vull això, jo vull formar part d'això, però a més, ella no volia ser la més u de ningú. Ella volia ser Mòria. Llavors es va posar aquest nom artístic, Mòria Casan, tal, i va començar doncs, a tenir molta popularitat. A partir d'aquí va saltar a la televisió i es va acabar convertint en una super... un animal televisiu. Sobretot arran d'un programa molt icònic d'Argentina que es deia Bailando por un sueño, on ell era jurat. Llavors seria com una mena, no de Risto Mejide, perquè en Risto Mejide al costat de la Mòria no és ningú, pobret, però una llengua... ella en diu la llengua karateka, una llengua viperina, que una agilitat mental, nois, que és increïble, sí. Frases supermítiques.
0: Sense guió, haig de suposar.
1: Sí, i a més, de cada situació que passava, veus que va fent això. Total, és un personatge molt icònic, i ara de sobte Netflix, una mica jo crec que amb l'Estela, aquella del superstar de la sèrie de la Llorena Tamara, que també vam parlar per aquí, n'han fet un biopic molt aprovat per la Mòria Casan. De fet, crec que ja ha format part, és productora executiva i ja ha format part de la història. Hi ha coses xungues de la sèrie. Perquè,
0: xungues?
1: Per mi són xungues, perquè hi ha un moment mig psicomàgia, us diré, perquè, clar, Mòria Casan, hi ha quatre actrius que l'interpreten en diversos moments de la seva vida. Però és que la més jove és la Sofia Gala, que és la filla real de Mòria Casan, que a més es portaven a matar. I el moment que és més freudià, mig del cliché aquest de la cosa argentina del psicoanàlisi, és que, clar, la filla, la Sofia Gala, interpretant a la seva mare, es pareix a si
0: mateixa.
1: I comença a parlar amb ella mateixa. I clar, a més, és molt fort perquè ja us dic que era una relació que elles dues no es portaven gaire bé i de fet es veu que en molts moments la Sofia Gala en el rodatge havia de parar en escenes, sortir del set, plorar i tal. I de fet, hi ha un moment que es diu, que no sé si és veritat o que no, que com que la Mòria Casan estava com darrere les càmeres en el rodatge, en algun moment, quan s'acabava alguna escena així una mica intensa, ella sortia, abraçava la seva filla, interpretant-se a si mateixa, i deia, és com que t'estic abraçant a tu, però alhora també m'estic reconciliant i abraçant la meva joventut.
0: Ai, mare meva, freudià tot plegat.
1: Molt fort.
0: El que dius tu, sí. Ferran. Què aprendrem mirant aquesta sèrie?
1: Què aprendreu? Doncs a ser vosaltres mateixos, I sobretot jo crec que a fer riure la gent, perquè per mi el moment en què ella s'adona que aquesta agilitat mental fa riure la gent, per mi és... O sigui, quan fa aquest clic, que hi ha una escena molt bonica on fa aquest clic, penses que sí, ha nascut una estrella.
2: Imparable.
0: Doncs a Netflix teniu aquesta sèrie sobre una estrella que han vist créixer generacions d'argentins,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Si està amb, té 80 anys i està en actiu encara.
1: Correcte.
0: L'Obelisco con tetas.
1: L'Obelisco con tetas, sí, sí. El gran troll argentino, que també diu ella.
0: I ara a la mixtape...
1: Anem a parlar d'intel·ligència artificial.
4: No és que

0: barra, bueno, diria que continuem parlant d'ahir, perquè abans l'hem esmentada amb aquests subtítols ple d'errades ortogràfiques que corren por ahí, generats artificialment.
1: La IA sempre forma part de la mixtape d'alguna manera o altra, però és que clar, aquest any la IA ha estat la cançó de l'estiu a TikTok.
2: Bueno, emocionant.
1: Sí, aquesta i la de les batalles d'Aura han set les dues cançons més escoltades. Què estem escoltant? Pues estem escoltant la Nyla Stone, d'acord? Que és aquesta cantant, diguéssim, que té aquesta veu greu, trencada, enmig de bar de carretera. Total.
0: Molt de cantant melòdica italiana, t'haig de dir.
1: Una mica.
0: Del 70-80.
2: Bueno, i t'haig de fumar 3 paquets de tabaco,
1: Sí, exacte. Correcte, sí.
2: Estupendo.
1: Total, s'ha convertit en un fenomen. I clar, tu quan veus la Nyla Stone aquesta, tu d'alguna manera... Ràpid. Ara farem escletxa digital, d'acord? Intentarem dir-ho perquè ningú se'ns ofengui, però vaja, és el que ha passat i per això en parlem. Clar, tu veus aquesta i dius, òbviament és intel·ligència artificial, com jo crec que diria que encara les generacions de 30 cap avall encara sabem veure la imatge i distingir-ho. Mm-hmm. Si no pots fer una prova a vegades i amb una persona més gran mires la tele, perquè ara hi ha molts anuncis ja fets totalment amb intel·ligència artificial...
0: Sí, sí, sí.
1: Fort. Aquesta escletxa digital és el que ha passat a TikTok perquè de cop s'han popularitzat molts vídeos de fills, de mares, que de cop amb aquesta no sé com dir-ho, narrativa mig de divorci, de ara soy mi propia prioritat, no sé què, de la
2: de resurgir, no? Una mica
0: sí,
2: de les cendres. Ave
0: Fènix, Ave Fènix.
1: Correcte. Doncs clar, sí. Això ha convocat molt a mares i a senyores grans, divorciades, això de no soy mala però no aguanto ni una, no sé què. Clar, i moltes estan de m'encanta aquesta cantant, una cantant que no existeix. I clar, de cop s'han popularitzat vídeos de fills gravant de la meva mare està obsessionada amb una cantant que no existeix.
2: Però, com li dic jo, com li faig ara aquest clar. Disgust.
1: O més gent més diabòlica de ai, mira que tinc entrades pel concert de la Nyla Stone, no sé què, tal.
0: Perdona, ja faran l'holograma, ja. Si aquí hi ha negoci...
2: Compte.
1: Pot ser. Però clar, penseu que té 30 milions de... O sigui, a dia d'avui té 30 milions de... Aquesta cançó a TikTok té 30 milions de reproduccions i, clar, és una mica com aquest fenomen d'intel·ligències artificials que, a més, ja ni s'amaguen. Vull dir que la Nyla Stone té xarxes socials, té merchandatge, vull dir... Té de tot. Ja està. És que ja directament ja no fa falta que la gent canti. Ja
0: Spotify ha reconegut que això és un problema. Bé, i moltes més veus.
1: Però mira, Spotify...
0: S'ha de posar marca d'aigües, ha de quedar molt clar què genera artificialment,
1: mira,
0: què és sintètic o què és natural.
1: Spotify és el dimoni. I a mi, que, o sigui, ja t'entenc, però que Spotify s'està lucrant moltíssim fent llistes falses amb intel·ligència artificial pagada per ells... Això de la lista chill de su casa, no sé què, de verano chill o cena con amigos, moltes d'aquestes cançons no existeixen, la genera el propi Spotify perquè els ingressos arribin i recaiguin sobre el mateix Spotify. Aleshores, jo crec que Spotify no vindran a mi, o sigui, no seran els... O sigui, estiren el rotllo...
0: En general, doncs.
1: Però sí.
0: En general.
1: Però jo no sé si...
0: S'ha de saber distingir.
1: Però a la gent li importa això? Perquè jo a vegades penso que sóc jo tirant pedres al mar, eh? No sé què us... O sigui, per exemple, amb l'anunci de la grossa, a la gent li importa que l'anunci de la grossa està fet amb intel·ligència? Clar, jo em dedico a fer anuncis. A mi em sap greu.
0: A mi em fot, eh? Si una cançó m'agrada saber que no hi ha una persona al darrere, que no ho sé.
2: Home, és que
0: poder és una qüestió generacional o... Em sento com una mica estafat, encara que m'agradi, eh?
1: Pot ser. No, i per exemple, a mi a vegades m'ha passat a casa meva, rotllo, ostres, és que he vist un anunci d'un vestit o no sé què, m'agradaria comprar-lo, i dic, és que aquest anunci no existeix. O sigui, segur que existeix, però no existeix. El que estàs veient és fet amb intel·ligència artificial,
0: sí.
1: Saps?
0: Segur,
1: la mixtape serà la porta d'entrada també en aquest programa d'aquestes coses, us ho dic. La Gal Gadot ara farà una pel·li també feta amb intel·ligència artificial.
2: Ai,
0: perdó, qui?
1: La Gal Gadot. I també crec que hi havia un actor que es havia... Ara, perdó, que no me'n recordo.
2: De mala decisió, eh? També a comentar.
1: Però vull dir, aquest actor que s'havia mort, que ara tornarà a les pantalles...
0: Sí. Val Kilmer és?
1: Mates, és que em podries dir el nom. La gent està cridant a casa seva, també.
0: Ara estan cridant, indocumentats!
1: Però vull dir aquestes coses. Però vaja, no ho sé. És que igual a la gent li és igual, no ho sé.
0: No sé, o no. Com acabem?
1: Això, acabem amb una cançó real, d'artistes reals, perquè hem de celebrar que tenim la Judelín, que és la primera artista espanyola en arribar al número 1 top global.
0: Consens, Judelín o Judeline? Perquè jo ho he sentit de totes maneres.
1: Lara, digue'm-li Lara. Ja està, Lara, per les amigues.

0: notat una mica d'incoherència. Abans has dit que Spotify era el dimoni i ara estem celebrant que Judeline és número 1.
1: Contradiccions, global, contradiccions, Spotify. Com deien aquells, menys de 3 contradiccions és dogmatisme. Doncs...
0: T'estimem igual.
1: No, però estimem a la Judeline, tia, sí. Enhorabona. Sí, sí, sí, Rosalía, sí, sí. I Aitana ho han fet, ho has fet tu amb la Karol G. Doncs
2: amb la Karol G.
1: Sí.
2: I Rosalski.
0: Ferran Bassaganyes, gràcies per la mixtape. Una temporada més.
1: Ai, a vosaltres, em fa molt feliç.
0: Segueix sempre aquí amb nosaltres. Clàudia Arcarons, demà, més totes comèdia, a partir de la 1. A la sèrie Ser Catalunya, al control. David Moreno i Dani Puntí Prats, que acabeu de passar un bon dissabte. Ah, i sí, tots els continguts els podeu recuperar a l'aplicació de la SER. És el més fàcil. I ara, l'hora 14 de gener...

0: Tot és comèdia. Ràdio Lleida, Cadena Ser.
1: Albert Soler, tot en construcció.
2: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
1: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
2: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
1: En ferros i acers, formigoneres, embastides, big bags, carretons, maquinària...
2: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
3: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
4: ¿Cuántas vegades has pujat el volum de la televisió aquesta setmana? Et costa entendre les converses quan hi ha soroll? Són petits senyals que val la pena escoltar. A Natura l'Àudio revisem la teva audició per saber el que necessites. I ara amb el plan Renove gaudeix fins al 50% de descompte. Natura l'Àudio, especialistes en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida ens trobaràs a Prat de la Riba 25. A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
5: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
4: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
5: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
4: Centre Mèdic Alomar.
5: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
7: Sí, sí, segur.
6: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
8: Això és clau.
6: Descontrol i animació. Presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
6: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
10: Barça!
6: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
11: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con una última hora en Ceuta. El gobierno toma el control del puerto de la ciudad autónoma para instalar más carpas en donde puedan alojarse unas 1.000 personas migrantes. El Ministerio de Transportes acaba de tomar esta decisión después de que Ceuta se negase a ceder este espacio de la ciudad, pese a que era algo que ya estaba pactado con el Ejecutivo. Allí en Ceuta continúa el enviado especial de la SER, Adrián del Pozo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El gobierno se ampara en la declaración de situación de interés para la seguridad nacional para tomar, sí, el control del puerto de Ceuta y ceder 16.000 metros cuadrados para instalar un nuevo campamento para migrantes. Además, fuentes del Ejecutivo apuntan a que este emplazamiento contaba ya con el visto bueno del gobierno de Ceuta, de Juan de Vivas, que ante la presión de parte de los vecinos echó atrás y ayer votó en contra en una reunión de la Junta del Puerto. Este nuevo campamento sería el quinto asentamiento del gobierno en la ciudad, unido a los tres que ya están en funcionamiento, y el cuarto ubicado en la periferia, en la barriada de Los Rosales, que está ahora mismo en construcción, también con la oposición de vecinos como Nahuat.
3: Aquí pasan del tema, como aquí hay muchos musulmanes, pues ya está. Los moros con los moros. Y la periferia es esta. No tiene nada que ver la religión, porque yo soy musulmana y ellos son musulmanes.
2: Ceuta, recordemos, tiene apenas 20 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que el aeropuerto de Barajas en Madrid o que el distrito de Sarrià-San Gervasi en Barcelona. El gobierno intenta con estos campamentos buscar una solución para las miles de personas que aún viven allí en Ceuta, incluidos miles de menores, algunos de solo 13, 14 o 15 años.
1: Gracias, Adri. Esa es la última hora sobre el terreno. Mientras, en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha dedicado la mañana a seguir fomentando el odio contra las personas migrantes. Para el líder de la oposición, no son personas que vengan buscando un futuro, son invasores.
4: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad?
1: Un acto con Isabel Díaz Ayuso, que también tiene su morbo político, y después explicaremos. Las críticas, en todo caso, por la gestión en Ceuta no solo llegan desde el Partido Popular. Esta es Ione Belarra esta mañana.
5: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está acabando su propia tumba.
1: Y mientras desde el PSOE, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana dice que Sánchez esta semana ya ha dado todas las explicaciones en el Congreso y pide Pilar Bernabé responsabilidad al resto de partidos políticos.
6: En toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta, es imprescindible responsabilidad y prudencia. Y en esto todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
1: Del exterior, la imagen del fin de semana es la que se anticipa para mañana domingo en el estado de Alta Sajonia, en Alemania, en donde viven más de 2 millones de personas y que podrían ser las primeras en verse gobernadas por la ultraderecha allí en Alemania desde la época de Adolf Hitler. Hoy, antes de las elecciones de mañana, manifestación antifascista por la calle de la capital, Magdeburgo, en donde está ya el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. A pesar de la más que probable victoria de la extrema derecha el domingo, desde esta plaza Willy Brandt de Magdeburgo empiezan a caminar miles de personas con banderas arcoíris y carteles contra el racismo. Hay numerosos inmigrantes, como este chico que llegó hace unos meses desde la India.
8: People from different ethnic groups, culture and background can live together. So,
7: que dice que ha venido para demostrar que gente de distintas etnias puede vivir junta en armonía en Alemania y que él no tiene miedo.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, los enviados de Donald Trump llegan a Moscú para hablar con Putin de la guerra de Ucrania. Almudena Lopesino, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Aida. El enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, están ya camino de Moscú, donde tienen previsto reunirse con el presidente ruso. Lo ha confirmado el propio Trump, que ha asegurado que es muy probable que haya avances en las negociaciones a pesar del odio que se tienen, ha dicho Putin y Zelensky. La delegación estadounidense viajará después a Kiev para reunirse reunirse con el ucraniano que ha denunciado ataques de Moscú en los aeropuertos de la región.
1: Y en Oriente Próximo, Almudena, un petrolero iraní ha recibido ataques con misiles esta mañana en plena escalada de tensión entre Teherán y Washington.
9: Medios iraníes aseguran que Estados Unidos está detrás de este ataque. El petrolero iraní navegaba por la isla de Hark, desde la que Teherán exporta el 90% de su petróleo. No hay confirmación del bombardeo por parte de Washington, aunque Donald Trump ha dejado claro varias veces el interés que tiene en esta zona estratégica del Golfo.
1: Son algunos de los titulares de este sábado 5 de septiembre, que trae tormentas en puntos del norte, pero temperaturas todavía muy veraniegas e incluso sofocantes, por ejemplo, en el Mediterráneo. Sara González, buenas tardes.
10: Jornada de inestabilidad en el norte de la península, aviso naranja por fuertes lluvias en Galicia y en Asturias, lluvias también en algunos puntos de Castilla y León, cielo despejado en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, los termómetros superarán los 34 grados en la Comunidad Valenciana y en el norte de Cataluña. Más fresco en el norte, en Galicia, Asturias y en Cantabria, no superaremos los 25 grados, 30 grados de máxima en Canarias.
1: Y en los deportes, tres partidos de Liga esta tarde y continúa la Vuelta a España. Cristina Soto, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Sí, continúa la cuarta jornada a las 4 y cuarto en San Mamés, Athletic-Atlético. A las 6 y media juega el Rayo, que recibe al Racing en Butarque, y a las 9 Villarreal Deportivo. Y en ciclismo, etapa de montaña en la Vuelta a España de Jaén a la Sierra de la Pandera, con Enric Mas defendiendo el maillot rojo. Lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo a partir de las 3.
1: Son las casi 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la cadena SER.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
12: Bona tarda. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa, màximes que poden superar els 40 graus.
13: El canvi climàtic no representa una sèrie d'episodis puntuals que amb els anys, pues, un any hi ha més calor, després ve fred. No. Normalment hem d'esperar que cada any haurà més calor.
12: Les temperatures de les últimes hores són de rècord per un mes de setembre. Segons la previsió, que no és gaire esperançadora, els termòmetres es mantindran per sobre de la mitjana climàtica fins dimarts. Una calor que augmenta directament el risc d'incendi forestal. Avui, una trentena de municipis estan en perill extrem. Els alcaldes afectats pels aiguats al Baix Penedès i al nord del Tarragonès reclamen recursos per fer front a possibles nous aiguats.
14: El foc o els temporals de mar no entenen de fronteres administratives i, per tant, s'ha d'abordar de manera àmplia i general.
12: En aquest Hora 14 anirem fins al Vendrell i a Roda de Barà, dues setmanes després de les inundacions que van deixar rècords històrics de precipitacions en aquests municipis. Detingut un home de 42 anys a Aitona per apallissar la parella al Segrià, que continua ingressada a l'hospital. Mentrestant, a Santa Bàrbara, al Montsià, minut de silenci de record al nadó trobat mort en un domicili del municipi. El jutge ha enviat els pares a la presó. Tot això avui, que es compleixen 50 anys d'aquest moment.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
12: 50 anys de la primera transmissió del Barça en català en aquesta casa, Ràdio Barcelona, liderada per Joaquim Maria Puyal. Fa només una estona, els companys de Tot és Comèdia n'han repassat la importància amb l'escriptor Màrius Serra.
16: Va començar a introduir el verb angost per la pilota, Valdés, angost per la bimba, no? I la gent deia, què ha fet què? Però bé, això després ja és estil de cada narrador, sí. No?
12: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Puntí Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
12: A l'espera d'una tardor de fortes tempestes, els alcaldes afectats pels aiguats al Baix Penedès i al nord del Tarragonès de fa dues setmanes alerten del perill que pot suposar la repetició d'aquests episodis. Pau Puig, bona tarda.
17: Hola, Gemma, bona tarda.
12: Per tal d'evitar els màxims riscos possibles, els alcaldes fa temps que reclamen tant a la Generalitat com al govern de l'Estat que inverteixi en els seus municipis.
17: Si els alcaldes volen que les administracions inverteixin en infraestructures, en la construcció de nous dipòsits i en la creació d'un protocol que serveixi com a resposta davant les inundacions. L'endemà que el govern català hagi presentat el nou pla per actuar davant d'aiguats cada vegada més freqüents, els alcaldes ho han celebrat, tot i que han reconegut que es tracta només d'un primer pas. Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, en declaracions a Catalunya.
14: I aquesta consciència de necessitat estructural, que de les administracions principals doncs, assumeixin aquestes responsabilitats, que les tenen, però evidentment les han de concretar, doncs ja per mi és un gran pas, perquè al final era el que reclamàvem, no? Una inversió, una reformulació a nivell de país.
17: Per la seva banda, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat que el municipi ha començat a recuperar la normalitat, però que encara queda molta feina per fer.
18: L'arquitecte municipal encara està fent memòries valorades, no, per poder demanar pressupostos, a veure què ens costa. Però mira, només, per exemple, de la retirada de la via pública, dels espais públics, de tots aquests andròmines que deia, tot això que va arrastrar, o va fer el mal i l'aigua dins de les propietats privades. Això hem estat fent un càlcul, ahir vam estar fent un càlcul i segurament que no baixarem dels 20.000 euros.
17: Ambdós batlles coincideixen en la importància de conscienciar la població sobre els efectes del canvi climàtic i lamenten que episodis com el de fa dues setmanes, que va deixar registres històrics de precipitació als seus municipis, siguin cada vegada més habituals.
14: Allò que teníem, el planejament que teníem habitual, doncs està canviant i, per tant, hem de fer canvis.
18: Amb aquells que encara eren descreguts amb el canvi climàtic, jo crec que a poc es va demostrant.
17: La previsió és que el govern es reuneixi amb els alcaldes la setmana que ve.
12: La preocupació i l'alerta sobre la possibilitat que episodis de la magnitud del de fa dues setmanes siguin cada vegada més freqüents no és única ni tampoc exclusiva dels alcaldes. El govern, de fet, després de les pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès, ha presentat, com dèiem, un pla per fer-hi front. Els experts, per la seva banda, Pau, s'expressen en la mateixa línia.
17: Sí, és el cas de Joaquim Ascón, catedràtic de Fisiologia Vegetal de la Universitat de Barcelona. Declaracions a Ser Catalunya assegura que entén la preocupació dels alcaldes i avisa que aquests canvis de temps són només una tendència que anirà a l'alça.
19: No hem d'esperar que això vagi enrere, sinó tot el contrari, que la tendència es vagi acusant molt més. Per tant, el canvi climàtic no representa una sèrie d'episodis puntuals que amb els anys, doncs, un any hi ha més calor, després ve fred... No. Normalment hem d'esperar que cada any haurà més calor.
17: L'expert en canvi climàtic reclama que les institucions es dotin de recursos per fer-hi front.
19: És lògic que els... a nivell dels ajuntaments i a nivell dels governs autonòmics, sobretot perquè tenen les competències, es dotin dels bombers adequats, del nombre de bombers, del material que fa falta, camions o que sigui, tot el sistema que fa falta, encara que hi hagi moments que diguin bueno, no plou prou, que no hi ha prou incendis. No, es té que tenir preparació de cara a això.
17: Pel que fa a les pujades de temperatures, recordem que la cimera del clima de París el 2015 va limitar l'escalfament mundial als 1,5 graus en comparació amb els nivells preindustrials. Avui en dia ja s'hi ha arribat.
12: I així ho demostren temperatures com, per exemple, les d'aquesta nit a Barcelona. La calor nocturna ha deixat temperatures de rècord, mentre Protecció Civil manté activat el Procicat per calor intensa tot el cap de setmana.
17: Segons les dades de l'Observatori Fabra, les temperatures mínimes registrades aquesta nit a Barcelona han estat de 27,2 graus. És la mínima més alta mai registrada en un mes de setembre a la capital catalana i supera tots els registres anteriors. I encara ha fet més calor a Portbou, on el termòmetre no ha baixat dels 28 graus i mig, la temperatura mínima més alta registrada en un mes de setembre a Catalunya. Per mirar de fer front a aquestes temperatures, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa com a mínim fins demà. Temperatures que coincideixen, a més, amb una situació de perill elevat d'incendi forestal en diversos punts del territori. Avui, 34 municipis de 10 comarques es troben en perill extrem d'incendi forestal, mentre que 356 municipis més estan en perill molt alt.
12: En aquest context, els bombers han donat per controlat fa poc menys de dues hores un incendi forestal a Tordera que ha obligat a confinar una setantena de veïns. Avui, davant de tot aquest escenari, avancem la previsió del temps. Núria Seró, què hem d'esperar? Fins quan tanta calor?
20: Hola, molt bona tarda. Seguim amb aquesta calor inusual per un mes de setembre. Calor de rècord, un dia més. Avui el rècord s'ha batut un cop més a l'Observatori Fabra. Una jornada molt càlida amb alguns núvols alts. Demà continuarem amb calor, tot i que a les comarques de Tarragona les temperatures seran una miqueta més baixes. Tot i això, seguirem amb valors molt alts per estar a un mes de setembre. I la gran pregunta és fins quan? Doncs bé, tot apunta que dimecres arriba un canvi de temps. Baixaran les temperatures i també esperem xàfecs i tempestes que podran ser fortes.
12: Són les 2:14 de la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats canviar de to si volen avançar i acostar posicions un cop la setmana que ve comenci el curs amb una nova vaga de mestres convocada. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera demana també aprofitar aquest curs per repensar el model d'escola inclusiva que va començar a impulsar-se fa 10 anys Xavier Balló.
3: Niubó assegura que el govern no vol derogar el model d'escola inclusiva, tal i com algun sindicat, com el de professors de secundària, reclama, però sí admet que cal obrir un debat sobre si cal reformular-lo.
21: L'any que ve jo penso que tenim una oportunitat, farà 10 anys precisament del decret d'escola inclusiva, que és una qüestió que ocupa, que preocupa el conjunt de la comunitat educativa, i tenim oportunitat doncs, de fer aquest balanç i poder tornar a consensuar quin ha de ser el sistema educatiu doncs, inclusiu del futur.
3: En tot cas, el més immediat per la conselleria és afrontar un inici de curs marcat per noves jornades de protesta. Niubó demana als sindicats que, per afrontar converses, ha de canviar les formes davant d'un govern que, al seu parer, ha avançat en moltes de les seves reivindicacions.
21: Bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
3: Niubó no ha volgut respondre si ha pensat en dimitir en algun moment durant aquesta crisi, però ha dit que no s'ha d'abandonar el vaixell quan hi ha problemes.
12: A Aitona, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys per apallissar la parella.
17: Una parella que continua ingressada a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos han detingut l'home aquesta matinada hores després de l'agressió. En un primer moment, la víctima ha estat traslladada al CAP d'Aitona, però la gravetat de les ferides ha obligat a evacuar-la a l'hospital. Arran dels fets, la policia catalana ha obert una investigació per localitzar l'autor de l'agressió, que finalment ha estat detingut aquesta matinada.
12: A Santa Bàrbara, al Montsià, el jutge ha enviat a la presó els pares del nadó trobat mort en un domicili del municipi. També els ha retirat Xavi la pàtria potestat dels altres fills.
3: El titular del jutjat número 2 d'Amposta ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al pare i la mare del nadó de 18 mesos mort en un domicili de Santa Bàrbara. La causa continua oberta pels delictes d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos d'Esquadra buscaven les restes del bebè des del cap de setmana a l'habitatge on residia la família després que l'avi en denunciés la desaparició. Al mateix habitatge, els Mossos van rescatar 28 gossos desnutrits i en van trobar diversos de morts. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha declarat 2 dies de dol oficial al municipi. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a revisar el cas.
22: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
3: Ahir al vespre, unes 200 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
12: 2:16 de la tarda. Ens situem ara a Barcelona. Avui, 5 de setembre, en plena revisió del model, fa 10 anys de la inauguració de la primera superilla al barri del Poblenou, un projecte que va reobrir el debat sobre l'ús de l'espai públic, Joan Tejedor.
23: El 5 de setembre del 2016, els veïns del perímetre delimitat pels carrers de Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger es llevaven per primera vegada amb els carrers tallats i sense cotxes.
24: Yo llegué de vacaciones, vi el cartelito de que iban a cortar el tráfico y pensé, no me lo puedo creer, de alegría.
25: Per nosaltres va ser com, ens ha tocat la loteria, de veritat. Sí.
23: La Manuela i la Norma recorden el canvi de paradigma que va impulsar el govern d'Ada Colau amb Janet Sanz com a tinent d'alcaldia d'Urbanisme.
26: Demostrar, no?, que la ciutat pot ser diferent, pot ser un espai amable, saludable, sense contaminació, que permet gaudir-lo i era una cosa impensable en la trama Cerdà, no? Evidentment va ser un procés intens.
23: I és que no van trigar a sortir detractors entre els veïns i també d'altres sectors d'aquest projecte, com recorda la Norma.
25: Jo recordo molta fase de lluita al principi perquè hi havia molt sí. Moviment en contra. Aleshores estaves com lluitant, no sabies ben bé per què, però perquè això estigués aquí i perquè no tornessin els cotxes, sobretot.
23: Així va néixer el col·lectiu de veïns que encara avui es manté unit. El Patrick, un d'ells, explica que va trigar pocs dies a canviar el xip urbà.
27: Després d'unes setmanes vivint de la superilla, quan sorties de la superilla, continues caminant enmig de carrer, no? I és com, ui, ja no ho puc fer, no? I realment et canvia com tu experimentes l'espai públic.
23: La del Poblenou va ser el conillet d'Índies de la vintena que des de llavors s'han anat construint a Barcelona.
12: Gràcies, TG, publicitat i tornem.
0: Cadena SER.
28: Què te passa, chiquillo, què te passa?
29: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
28: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: posa't a caminar.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa-te'n a Estats Canviants, la fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró, una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: 10 minuts, seran 2:15 de la tarda. És el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Pau Puig, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
2: A Barcelona, aquest cap de setmana... Aitana actua per segona vegada al Palau Sant Jordi a les 9 de la nit. Ho farà també dilluns i dimarts vinent a la mateixa hora. Si el que voleu és anar al teatre... El Teatre Coliseum ha tornat al musical Cop de Rock, la història d'un grup de joves de la Costa Brava que creen una banda que recupera els grans èxits del rock català de grups com Els Pets, Sopa de Cabra, Sau o L'Axambusto. I a la Villarroel continua en cartellera La primera llei de Newton, un relat que reflexiona sobre les contradiccions del sistema educatiu i els límits de la justícia. I acabem a Sant Celoni, que és festa major.
3: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests...
2: Entre els concerts més destacats, aquesta nit, a partir de 3:15 de la matinada, Doctor Prats.
3: No buscàvem res, ens ha tocat la loteria.
4: A Tarragona.
5: Amb qui estaràs aquesta nit?
4: Avui, últim dia del FIT Noves Dramatúrgies, el festival de teatre que aposta per formats poc convencionals. L'espectacle de tancament és Adolescència Infinita, que reflexiona sobre aquesta etapa des de la maduresa. Jesús Muñoz és un dels membres de la companyia.
6: Bueno, en esta etapa plena de llums i d'ombres, ens vam trobar en les nostres llums i en les nostres ombres, no? I d'alguna manera això es veu en els personatges.
4: A Cambrils és festa major, avui correfoc, demà dia de Castellera i dilluns arriba el plat fort amb la Pujada de la Galera. És un dels actes més populars de la festa on la gent i la música acompanya l'element pels carrers del municipi. La mateixa nit també hi haurà concert de Miquel del Roig. I acabem a PortAventura. Avui, després de més de 30 anys, serà l'últim Fiesta Aventura, l'espectacle que cada dia tanca el parc amb música, llum i pirotècnia.
7: A Lleida tenim l'opció de pujar a muntanya i gaudir d'una temperatura més fresca i també d'un festival de dansa que arriba ja a la 5ª edició. És el festival Dance Gènere, que se celebra en diferents espais públics de la població de Vilaller al llarg d'aquesta tarda. És un festival que reivindica també ruralitat i, sobretot, perspectiva de gènere. Maria Domingo, membre de l'organització.
8: Ens trobarem la primera proposta que anirà a càrrec del duo Kairos, que són dues noies que fan dansa contemporània, fusió amb acrobàcia i hip-hop, seguit de dues noies que es diuen Versos en Dansa, que són d'aquí de la comarca, on una recita la poesia mentre l'altra balla.
9: Abans tirava l'olla molta gallina, pilota cancel·lada de la més...
7: I seguim amb festivals a la Fuliola, festival de la Vila Closa, amb concert demà diumenge d'aquesta que escoltem, Glòria Rivera, en un homenatge a la que va ser la cupletista Ramona Rovira, originària d'aquesta població. I durant el cap de setmana a Organyà s'hi celebra la Fira del Llibre, amb novetats editorials, presència d'escriptors com Maria Mercè Roca i fins a 55 presentacions de llibres.
4: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona no paren les festes majors i comencem per les festes d'altura, a Olot.
10: M'han dit que avui vens, m'he posat content, després de tant temps, sento que el cor em pa, com pa, pa, pa, pa.
4: Durant tot el dia de dissabte hi ha activitats, una garrotada, diada castellera, també hi haurà veneres amb la Clara Bonfill, una concentració de carrosses per la batalla de flors i un correfoc.
11: passat la meva olor.
12: I per la nit a més hi ha els concerts d'Orquestra Diversiones, Svetlana i DJ Kaku. I a les 6 del matí, pels més valents, la rentada dels porcs. On també és la festa major és a Breda. Comencen el diumenge a les 7 i mitja del matí amb una xocolatada del poble. A les 8, un concurs de pintura ràpida i a les 9, una sardinada popular.
13: Escolteu la cançó del soldadet.
12: I per acabar el cap de setmana, un pla una mica diferent, com cada diumenge hi ha l'obertura del refugi antiaeri a Girona. Va ser un dels tres grans refugis que es va construir el 1938 per acollir els gironins en plena guerra civil. A més, també s'hi projecta el documental Amagat sota terra, que recull les experiències dels testimonis que van viure els bombardejos.
1: I de l'agenda cultural a una efemèride realment important per a aquesta casa, avui, abans dels esports, recordem els 50 anys de les transmissions del Barça en català.
14: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
15: Són les primeres paraules d'un jove Joaquim Maria Puyal en la primera transmissió d'un partit del Barça en català a la ràdio, des d'aquesta casa, Ràdio Barcelona. Només havien passat 10 mesos de la mort de Franco. Feia 4 dècades que la llengua catalana havia estat relegada i exclosa de la vida pública, també del futbol.
16: S'iniciava a Ràdio Barcelona, com sempre, tot s'ha iniciat a aquesta casa, les retransmissions del futbol en català.
15: Abans de començar, tant Puyal com l'aleshores director de Ràdio Barcelona, Manuel García Terán, van haver de sentir una pregunta per part del director de la cadena SER l'any 1976. Però la gente ja lo entenderà. I la resposta va ser immediata.
17: M'havia trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li va donar.
14: La transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos.
15: A partir d'aquí van arribar moments que ja formen part de la història de la ràdio i del Barça.
18: Gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol!
19: Que felicitem el Barça.
15: Després de 4 dècades de silenci, el futbol va tornar a parlar en català en unes transmissions, les d'en Puyal, que no només van ser decisives per la normalització de la llengua, sinó també per trencar amb l'estil tradicional, innovant una vegada més a Ràdio Barcelona. Els collons dels
1: millors. Per entendre la importància d'aquesta transmissió, avui hem demanat l'opinió al cap d'esports d'aquesta casa, en Jordi Martí.
20: Avui les retransmissions de futbol en català són un fet normal. Ho són a partir de la primera pedra, de la primera retransmissió del Barça en català des de la Guerra Civil, a Ràdio Barcelona, de la mà d'en Puyal i a partir del coratge del director, Manel García Terán. Com sempre, tot s'ha iniciat a Ràdio Barcelona, venia a dir anys després aquest històric director que va aconseguir el suport necessari i entusiasta del Barça, amb Joan Granados i també, i molt important, de la Caixa. Amb els criteris lingüístics de Jordi Mir, en Puyal fa d'aquella seva primera retransmissió un espai de comunió total amb l'oient, de formidable coordinació amb els seus col·laboradors, amb un llenguatge enginyós que connecta amb la gent. Ara fa 50 anys, molts oients ho van agrair trucant emocionats a la centraleta de la ràdio, recorden els més veterans. I fins aquí, i fins avui, aquella primera pedra, sempre vigent i per molts anys.
1: Gràcies, Jordi. Exacte, que continuï. Ara sí, però toca l'actualitat esportiva del dia.

0: ¡Menudo golazo!
1: Todo el estadio se pone en pie y... Espera, miran al cielo, ¿qué está pasando?
0: Llueven camisetas, balones y entradas.
2: Porque ahora en las estaciones de servicio Mueve todas tus compras suman para ganar regalos de la Liga EA Sports, Hypermotion y Liga F Mueve. Saca partido a cada parada. Consulta en mueve.es/promofutbol. Mueve.
3: Ràdio Lleida, Cadena SER.
4: Recordes un dia que hagis descansat bé? Segur que sí. Simplement has dormit bé, res més, però et sents viu, atent, vital, amb una altra energia. Has tingut una bona qualitat de son. Et proposo passar pel nostre espai descans a Mac Mobles Areco d'Alcarràs. Tenim un espai dedicat només al descans, al teu descans. A tu, Mac Mobles Areco d'Alcarràs, el polígon Panamà. Vine i comença a descansar bé.
5: Et costa mantenir la concentració? Les noves lents ClearMind de Face estan dissenyades per oferir una visió extremadament clara i reduir l'esforç mental. Informa-te'n a Federoptics 1986, els teus Face Vision Expert a Lleida, a l'Avinguda de les Garrigues 13 i al carrer Lluís Companys 10. Visió clara, idees clares amb les lents Face ClearMind. Els beneficis poden variar segons les necessitats visuals individuals.
6: Setembre a Costa Amunt.
7: Buf!
6: Autostart Lleida Mòbil, canvies de cotxe ara i no pagues fins d'aquí a 3 mesos. Ofertes competitives en vehicles multimarca revisats i garantits. Autostart Lleida Mòbil, Avinguda Barcelona 83, Lleida. Lleidamòbil.com. Finançament subjecte a aprovació de l'entitat financera.
8: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
9: Sí, sí, saó.
8: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
10: Això és clau.
8: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
11: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
8: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
12: Barça!
8: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
13: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Ràdio Lleida, Cadena Ser. Necessites solucions amb la mobilitat de casa teva?
1: A Mecanocamp tenim scooters elèctrics, cadires, plataformes per pujar escales. T'ho instal·lem ràpidament i sense obres. A més, disposem de taller propi i servei postventa.
0: I et fem un finançament a mida i pressupost sense compromís.
1: Mecanocamp, el parc comercial Creu del Batlle.
0: Mecanocamp, solucions per viure còmodament.
2: Quantes vegades has pujat el volum de la televisió aquesta setmana? Et costa entendre les converses quan hi ha soroll? Són petits senyals que val la pena escoltar. A Natural Audio revisem la teva audició per saber el que necessites. I ara amb el Plan Renove gaudeix fins al 50% de descompte. Natural Audio, especialistes en salut auditiva a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida ens trobaràs a Prat de la Riba 25.
3: No canviem de sofà cada any. Per això val la pena valorar totes les opcions abans de decidir. Sistema fixe, relax elèctric, lliscant... Pren-t'ho amb calma. Passa per Mac Mobles Areco i nosaltres t'ajudarem a escollir entre tots els sofàs que tenim al nostre showroom. I també et facilitem el pagament. El nostre finançament és totalment gratuït. Vine a Mac Mobles Areco. Alcarràs, el polígon Panamà.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
5: Sí, sí, segur.
4: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
6: Això és clau.
4: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
7: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
4: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
8: Barça!
4: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de Ser Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I a aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: Racó de pensar, el del dimecres, aquí fitxant dos habituals, portem un parell de dies amb cares noves, avui un tàndem que funciona i que es queda. Miqui Puig, Núria Casas, què tal?
1: Bon dia.
2: Això vol dir que no hem estat nominats la temporada passada.
0: Coses que passen,
2: som uns afortunats.
0: Ben tornats tots dos. Crec que tu, Miqui, has fet el millor exercici que es pot recomanar quan s'acaba l'estiu, que és la redacció,
1: home,
0: que et feien fer el col·le, no?
1: Em vaig passar tot l'estiu pensant, quan torni a veure les meves jefes allà, totes, na Laura, na Marina, na Núria, i dic, faré com si fos un bon nen aplicat i portaré la meva redacció d'estiu. Ara, evidentment, serà sui generis, ja ho sabeu.
0: No, home, venint de tu.
1: No esperava res més. Començo la meva redacció amb coses que m'han atendat. Aquest ha sigut un estiu d'outfits, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. La meva gran batalla aquest estiu ha sigut el vestuari. El meu vestuari, no el de la resta. Arribes a una edat que sembla que segons quines coses ja no toquen, saps allò? Massa samarretes de propaganda, de grups, les he anat donant. Calça curta o calça llarga? Hi havia ratos que em mirava amb calça curta i deia, hòstia, Miquel, toca o no d'això? Començo a buscar alternatives i sempre topo amb la XXL. Però, ojo al dato, tot he de dir que ja no sóc el més gras de la classe, perquè he vist etiquetes fins a 4 XLs. Que això dius, o esteu tallant molt petit, cabrons.
2: Home, seria això, eh?
1: O jo ja no ho necessito. La calor és la que mana, i tot que jo tot el dia estic mirant revistes, blogs de moda, de com m'agradaria veure, penso que, clar, que la gent que jo veig a casa seva, els termòmetres no es deuen esfilar com s'enfilen aquí a casa nostra.
0: També et dic una cosa, que la meva àvia sempre deia allò tan horrible de qui vol lluir, ha de patir.
1: Per lluir s'ha de patir, senyor, o com els de Mollet, amb cots de camisa i cardança de fred, que deia la meva.
2: Sí, però estic molt d'acord amb això de que a les edats ja una mica maduretes hi ha coses que no toquen.
1: M'ha dit maduret.
2: No, però per exemple,
0: interessant.
2: Jo sempre penso que quan ja comenci potser a tocar els 50, no em deixaré el cabell llarg.
0: Què dius ara?
2: Sí,
0: sí, eh?
2: Home, és lleig perquè cadascú ha d'anar com li doni la gana, però com ella ha dit també de les samarretes aquestes...
1: Anoto això que has dit.
2: No, però és veritat que una dona amb el cabell llarg a partir dels 50, a mi personalment, no per les altres, per mi, no m'agradaria.
1: No t'hi veus.
0: Sense ànim d'ofendre a ningú, eh? Jo,
2: no, és una cosa personal meva.
0: Senyores de 50 que ens estigueu escoltant... amb el cabell llarg us respecto i m'agradeu.
2: No, però jo no em respecto a mi mateixa. A les altres, perfecte.
0: Estàs visualitzant la Núria del futur.
2: Això mateix, però com el tema de les samarretes també de concerts i d'aquestes coses que tu les has regalades, sí, Miqui, sí. Perquè dius, ja tinc una edat.
1: No, és depurar, i és depurar.
2: Ja,
1: i veure,
2: ja.
1: I veure que no va. Bueno, que finalment...
0: Perdona, senyors de més de 40 o de gairebé 50 amb gorra.
1: Bueno, però la gorra...
2: També tenen dret a portar-la.
0: Depèn. Home, clar, dret.
2: Sí. Això, vull dir, però veus, tenim prejudicis molt absurds.
1: Tranquils, que sortirà molta moda.
0: Seguim.
1: No, que dic, aquesta moda i aquesta temporada sortirà molta moda. Re, que finalment m'he quedat amb tres looks, saps? Que he explotat fins la sacietat, a les xarxes, si voleu, i a les fotos. Content? No, acostumat, vale? Més coses que he notat. Odio l'agost. Puntualitzo. Odio els primers 15 dies d'agost quan sembla que siguem en una pel·lícula de desastres, en un apocalipsi. Tot es para, tot va al ralentís, no hi ha serveis...
2: Tu
1: no
2: creus que ara es para tot?
1: Vamos, sí. Ja t'ho dic jo que ho he viscut aquests 15 dies. Jo entenc que tot són coses de la vida, no? Que la gent està lligat per feina, de mans i peus, que s'ha de parar. Però hem de revisar cada sortida que fem els 15 dies d'agost, senzillament perquè pots anar a un lloc i que ja no hi sigui. Has de fer trucades. Google tampoc serveix. Abierto fins a tal dia. No està actualitzat. Arribes fins allà, patapam, i et trobes amb la persiana baixada. Tens dues alternatives, que és el que he fet jo. Revisar cada sortida o quan arribes allà et deixes en portar i dius, bueno, doncs mira, em prendré una clara aquí al costat. També entenc que la reclusió és bona, però com que vas dir aquí una vegada, ha arribat un punt com pandèmic, eh?
2: Sí.
1: Allò de per la calor ens hem tingut que quedar dins i arriba una mica això. Què he fet jo? Doncs una cosa que solo fer molt, que és compres compulsives.
2: Ah.
1: Sí. Els únics llocs on encara he trobat obert aquests dies han sigut aquests llocs d'andròmines, que a mi m'agraden molt. Saps? Vaig anar a buscar una cosa, volia un pot de ceràmica concret per poder posar la màquina d'afaitar i les quatre coses, i al final, mira, no ho vaig trobar. He trobat botigues de discos, que algunes estan més fresques que d'altres, però les compres compulsives, aviam si esteu amb mi, solen ser un 70-30.
0: Què vol dir això?
1: Un 70 d'encert o sort i un 30% de fracàs. Estem d'acord,
0: sí,
1: o no, eh?
0: Sí, d'acord.
1: Mai tornes amb el que busques i només a mi em saciava ja quan tornava a casa, doncs això, obrir la nevera, el meu salmorejo.
0: Ai, que bo.
1: I la meva llimonada 0% baixa amb sucre.
2: No t'ho creus ni tu, això.
1: Bueno, ja, evidentment que no m'ha quedat sense però tu obres allà i veus 0-0 i aquest
2: ha sigut
1: l'addicció de la temporada. Què vaig trobar en aquestes compres d'Andròmeda? Doncs vaig trobar tres llibres interessantíssims, vale? En una d'aquestes sortides, i també va ser 70-30. Un era horrible, tot i la traducció de Teresa Pàmies, era d'aquests d'un diari d'una noia molt jove que era addicta a la droga i dius, no, calla, aquest me l'han colat, fora, el vaig tenir que llançar. L'altre era un Eurípides, he estat llegint Eurípides, ojo tanto, no m'heu notat que estic com més, eh?
2: Però tu tens fons, tu tens fons, Miqui.
1: Bueno, ja t'ho diré.
2: Home, clar que sí.
1: I el tercer era un Jack London.
2: Home!
1: A mi m'agraden molt els llibres de gos i llops que fan Jack London. La neu em fa sentir bé i aquest cop no va ser menys, saps? Allò.
2: Però no és un llibre d'estiu, perdona, el Jack London.
1: No.
2: No em ve de gust, el Jack London.
1: Jo el vaig emprar, i aquí és on faig la meva redacció, com una mena de relaxació, no? Allò, la neu em fa sentir bé i aquest cop no va sentir menys. Això ho vaig sumar-ho amb una sèrie de baleners de l'any 1859, ambientada a... No, que fos d'aquell any, eh? La sangre helada filmi i The North Water in Original. Tota plena de glaceres, imagineu-vos, eh? Glaceres...
2: Tot ambientava, et servia amb tanta calorada, no?
1: Exacte, no, clar, tu imagina't,
2: en situació.
1: El Jack London aquí i això, glaceres, mars del nord, homes dolents, homes bàsics, i aquella natura, eh?
2: Ara em direu molt boja, però saps que he googlejat aquest estiu?
1: Et direm boja.
2: Comprar-me una caseta a Noruega, en un fiord.
0: Home, has buscat, eh?
2: Sí, jo perquè és super barato.
0: I per quan surten?
2: Doncs per 50.000 euros en tens una.
0: Com?
1: Sí.
2: El problema és el transport.
1: Però
2: vull dir, Marina, com et projectes d'aquí 30 anys vivint aquí a l'estiu?
0: A mi no em portis a Noruega. Que
2: no,
0: a mi de viatge sí, però jo...
1: Sí,
2: el canvi és molt bèstia, eh? Cap on anem.
1: Voleu que ara us faci molta ràbia i ho llego amb aquesta
0: gana? Tampoc veig a Núria Casas vivint en un fiord.
2: No, jo tampoc em veig.
1: Jo sí que m'hi veig perquè a mi em flipa molt, eh? A mi em flipa molt Noruega, Suècia, Finlàndia.
2: No.
1: Estan molt tronats.
2: Però una cosa és que et flipi.
1: Estan molt tronats.
2: Sí. Una cosa és que et flipi, l'altra cosa és que hi visquis.
1: Són regnets d'allà dalt, no acaben de voltar rodon. Però us faré molta enveja. Sabeu amb qui vaig tenir una videotrucada amb una caseta no noruega, però sí sueca, que me la va ensenyar i em van dir, mira, estic aquí de vacances, té igual, amb Nina Persson, la cantant dels Cardigans.
2: Ah, ostres, què em dius?
1: Sí, vam fer una videotrucada.
2: Però,
1: bueno, estem en un projecte en comú que si surt serà molt bonic.
2: Home, vine amb ella,
1: ostres, seria meravellós que vingués a Barcelona, perquè de moment ho farem tot entre Suècia, Estats Units i online. Que
2: les teves vacances tenen molt glamour, eh? Perquè les meves estan en un parc infantil amb un tobogan i ell, la Nina, no sé què, el filmi.
1: Això devia ser el més glamurós, perquè us deia que al final era el llibre de Jack London, la pel·li aquesta de les glaceres, que em flipa molt, però tampoc sé si era el ventilador a la cara el que em feia pensar que estava més fresc. Tanatoris, massa vegades aquest estiu he anat a donar condol a amics, i si ja de normal són lloc pocs amables, els tanatoris, amb la calor per mi encara és pitjor, perquè aquest contrast, que fora ens moríem de calor, que anàvem, no és mudats, però aquell punt de que has anat una mica respectuós.
0: Mira, anava a servir la mateixa paraula, respectuós,
1: i veia,
0: al final com es pot ser respectuós amb la roba,
1: amb la roba,
0: és tot un tema.
1: I la calor, i això, i aquest contrast, també m'han arribat molt males notícies en forma de morts i malalties, que aquí
2: ostres,
1: començo a estar una mica... I hi ha qui diu que és l'eclipsi, i ja diu que són els moviments de la natura, les llunes, i que tot hi ha influït una mica plegat. I ara ve el gran tema. Viure l'eclipsi o patir l'eclipsi? L'eclipsi mainstream, que li he dit jo. Vale? L'eclipsi mainstream. Un record molt afectuós a les famílies de tots els que es varen moure en cotxe el dia de, sisplau. Molts records a les seves famílies. Molt records. Perquè el servidor va treballar aquell dia, vale? A Horta de Sant Joan.
2: Que maco.
1: Sí, molt guai.
2: Amb el crestó.
1: I va ser curiós, vale? Com em banyava la piscina municipal mentre es anava produint l'efecte. Vale? I en una d'aquestes capbussades dins l'aigua, que no sabeu en què vaig pensar.
0: En què vas pensar?
1: En el manuscrit del segon origen.
0: Carai, te'n vas anar lluny.
1: Llavors vaig pensar que ja no em tocava.
2: No estic al teu nivell,
1: que m'agafava gran. Però m'entens o no? Saps o no? Vaig pensar, i si ara passa que quan surto... I vaig dir, hòstia, no, això m'ha agafat gran. Vaig sortir corrents i quan ens va posar tot negre...
0: Però vas pensar o vas anhelar?
1: No. Pensar, vaig patir. Patir, perquè vaig pensar, i ara em quedo jo aquí sol i he de refer tot això.
2: No, home.
1: Jo hi ha coses que ja no m'hi veureu. I, hòstia, quan es va fer fosc, els ocells van xisclar com si se n'és el món.
0: Bèstia, eh?
1: Molt bèstia.
0: Ens havia avisat, mira, d'això ens havia advertit el Joan Anton Català, el nostre astrònom col·laborador del programa, ens va dir, fixeu-vos molt en què faran els animals en aquell moment, perquè clar, per ells bueno, és un destarote.
1: I tornem a dir, la natura és més sàvia que nosaltres. Gran pel·lícula la que he vist aquest estiu.
3: Paul, tus libros tienen mucho prestigio. Pero no nos engañemos, las ventas son bajas. Estoy esperando tu gran novela.
4: ¿Y con tus hijos qué? ¿No te molesta que se vayan?
5: No vives en la miseria, pero empiezas a verla muy de cerca. Puedo aceptar cualquier trabajo, pero necesitaría tiempo para escribir.
6: ¿Quiere un trabajo que le deje tiempo?
0: La vas veure a casa o al cine?
1: A casa, la vaig veure a casa. I aquesta pel·lícula meravellosa francesa es diu Por la mañana escribo, és de Valéry Donzelli, i em va tocar molt de prop. Un escriptor, un tio que havia sigut primer fotògraf, vol ser escriptor, fa dues novel·les, surt a tres o quatre tertúlies, i allò que diuen al seu pare, li diu, ja has tocat fondo, has sortit a la tele nacional, i ara què? Hauries de buscar-te una feina. I el tio, per dedicar-se al que més li agrada, que és escriure, comença a fer mil feines absurdes, molt mal pagades, muntar armaris, arreglar vàters, buidar garatges, i tot a través d'una app moderna que funciona sempre a la baixa. M'explico? És una app que la gent que està allà, si vols aconseguir una feina, per aconseguir-la, com més et rebaixis el sou, és com el d'això.
0: Una subhasta a l'inversa.
2: Això amb el periodisme també passa.
1: A l'inversa, sí. El periodisme també...
2: Tampoc és tan difícil buscar això.
1: Vale, molt bé. Per mi és un esclavatge digital, vale? Basat en aquella mentida moderna de que el digital és més modern. Fixa't que sempre la gent que feia servir això era gent, podríem dir, impossibles, vale? Que hi havia moments que anava a cases d'això. Els més pobres eren els més dèspotes. Jo també quan veig Globo sempre penso que la gent que demana Globo a vegades potser és gent que està al mateix nivell que els que porten Globo, però això ja seria una altra cosa. I ostres, vots favorables o negatius segons el dia que el contactant ha tingut. Yeah. Això em recorda aquell capítol de Black Mirror, l'heu vist, el capítol de Black Mirror, que si tu ara em veressis malament, jo et votaria malament.
0: Sí.
1: I arriba un moment que quan ja no tens punts, ja no entres a la societat. I vaig pensar, buah, deixar en mans de depèn qui aquestes decisions em fa por. Jo també fa temps que reflexiono en l'esclavatge i en el temps de tenir... que a mi m'agradaria tenir per escriure i per composar. Poder tenir més temps per dedicar-me això als matins, no els matins tanco. El meu mòbil no funciona fins la 1, fins la 1. De fet, tinc amics escriptors que fan això.
0: Però no et genera prou ingressos.
1: Exacte, no. I aquí estem. I tanco ja la meva redacció d'estiu amb els regals, vale? És molt bonic que facin regals. Els darrers regals rebuts d'amics han sigut un quadre de Nàpols amb una frase d'en Luigi Tenco, són frases de cantautors italians o de pel·lícules italianes, amb un pantoné, em va tocar un pantoné groc preciós, me'l va regalar el Lluís Bassaganya, en Brujita, que li diem jo. Em van regalar un còmic original de Cisa, un còmic de quan Cisa treia els discos, venien uns còmics en els quioscos dibuixats, amb totes les lletres de la cançó, em va tocar...
0: Que bonic!
1: Bueno, vaig dinar amb en Pep, que és un Premi Príncipe d'Astúries.
0: Carai.
1: Sí, un senyor que és arqueòleg, que va treballar a Tapuerca molts anys.
0: El presentes així en societat, quan li presentes algú altre?
1: No, perquè el vaig conèixer aquell dia. Ah. El vaig conèixer aquell dia, es va sentar, va ser el que em va regalar això del Cisa, i a més em va regalar, no t'ho perdis, una ampolla d'oli de primera prensada del Catllà, que el feia ell, i un formatge de cabra. I a mi, ostres, em va venir el rotllo aquest de que em fa molt de goig, no?, quan algú, amb un gest, amb un somriure, amb una mirada, per dir-te que t'estima, et regala una cosa, o pensar que allò et pot agradar. També és veritat que jo havia portat un disc signat per la Cristina, la dona en Lluís, perquè havia pensat a la Cristina li agradarà aquest Nacho Vega signat, més que a mi, potser, no? I a mi, tenir coses, regalar-les, bescanviar, això és una cosa que m'agrada molt. I aquesta ha sigut una part...
0: Mira, jo aquí discrepo, en la romantització del fet de regalar. Clar, tu has portat exemples de regals realment molt ben pensats i molt ben triats per tu.
1: L'obligació de regalar és una merda.
0: Tu la teoria del 70-30 que tens amb les botigues d'andròmines i amb les compres compulsives, jo la tinc amb els regals. I per mi és més aviat 50-50, un 50-50, la meitat de les vegades. Quan ets regalat o regales, la cagues. Mm-hmm. Sí o no?
1: Totalment
2: per això hi ha els tickets.
0: Per això ja estic en regals.
2: No, però una, ara que dieu això de les vacances, el que, i a la Laura li he dit, abans d'entrar, la pregunta que jo estic fent a moda de test sociològic és quantes vacances has fet?
1: Ah, val,
2: perquè molta gent et diu dues setmanes.
1: Pregunta-m'ho.
2: Quantes vacances has fet?
1: Zero.
2: Zero i 30 a la vegada, perquè els autònoms, és veritat, que no tenim vacances, però sí que ens les muntem. I jo cada dia aposto més per mínim 3 setmanes, perquè en 15 dies no tens ni per anar ni per sortir. I és veritat que és com està muntat el sistema.
1: Cal sortir.
2: Però ara que parlem de les desconnexions i tota la pesca, ostres, compta amb com ens organitzem el tema de les vacances.
1: Saps com he desconnectat?
2: Com?
1: Baixant en moto avui aquí.
0: Mira. Mm.
1: A més, és tres que... quarts d'hora sense mòbil. Tres quarts d'hora sense més inputs que el meu cap. Tampoc és bo. Tampoc és bo que el cap d'en Miquel vagi a mil per hora. Tampoc. Però és una manera de desconnectar. Vull dir que al final ho fots com pots.
0: I és veritat que és la gran pregunta que et fan quan tornes de vacances o com a mínim a mi m'ha passat.
2: Sí?
0: Has desconnectat?
1: Sí. No.
2: Per mi seria, però en quants dies em deixes desconnectar?
0: He descansat. No sé si desconnectat. Però a mi ja m'agrada anar seguint connectada.
1: L'altre dia
0: tant,
1: el dematí surto amb la Panxo i sempre anem a un descampat que hi ha davant d'una fàbrica.
0: La Panxo, per si hi ha oients que s'assumen aquesta temporada, la gossa.
1: La meva gossa, vull dir, aquí només es parla de la Panxo, és la meva vida, no hi ha més. Doncs uns senyors que de la fàbrica d'on anem a passejar cada matí, que surten allà a fumar i a fer el cigarro, dic, què? Diu, bueno, diu, comencen les vacances. Dic, però no he començat a treballar. Diu, no, les vacances de la dona, dels fills, dels gastos.
0: Clar, que, home, cadascú, també és veritat.
1: Cadascú també ho mira, no?
0: No hi ha cases, les dues mares treballadores de la taula. Home, que tornin a l'escola els nanos. Ja,
2: sí, no, sí, no. És una sensació que al final penso... No, m'agrada. És a dir, encara que hi hagi moments caòtics i de xou i tot, penso, és que al final sóc una privilegiada de poder estar amb la família de vacances. I cada cop més, si pogués, ho allargaria. I després torno aquí,
0: mira que
2: aquí
0: no,
2: a Catalunya,
0: mira que no
2: i penso quina
0: no
2: il·lusió.
0: Cases, eh?
2: Però sí, estic canviant, Marina. M'estic fent gran. Per això vull anar amb el cabell.
0: Cada vegada, cada mes, el cabell una miqueta.
1: Sí. Ens ha deixat un titular, eh?
0: Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: És que, clar, aquí veníem de comentar, Núria Casas, que a partir dels 50, crec que les dones no haurien d'anar ja.
2: No, jo ho crec, per mi. No, home, a les altres que vagin com vulgui, però jo em sento com la bruja Pirula, saps? Si vaig amb el cabell llarg.
7: Jo he de dir que m'he tallat els cabells aquesta setmana, però m'he fet més rossa.
1: Ho hem dit, sí, només
7: no,
1: veure't.
7: No sé per què, perquè necessitava com un canvi, però no sé si és per un tema de l'edat, eh? Jo crec que era com aquest any tampoc he anat a la platja i no estic morena i potser més rosa, no faig tanta cara de poca salut, saps?
2: No, home, no.
1: Saps què em diuen a mi? Em què? Diuen, quan vas prendre el sol l'última vegada? Dic, el 1987.
7: Ah, mira.
1: Perquè anar calça curta també és això. Si tens les cames blanques, el primer que et diuen, i que tens cames blanques?
0: Ja, perquè enlluernes. Enlluernes.
1: Bueno, ja està, però cadascú faci el que pugui, no?
7: I tant.
0: Núria Casas.
2: Vinga, va.
0: Què t'ha fet pensar, tu?
2: A veure, aquest estiu, jo, Marina, tinc la sensació que han passat més notícies que en un curs normal. Incendis històrics, crisi a Ceuta, eclipsi que ja l'has dit, Miqui, Mundial de Futbol, tragèdia al Tibet, temperatures extremes... I tot ha passat pel filtre, lamentablement, d'un perfil que, per sort, a la vegada, ens diuen que s'està extingint. I m'encanta que avui la Lorena estigui aquí. Ai. Els influencers. Diuen que han mort. Lorena, no sé si estàs d'acord... Però, senyores i senyors, benvinguts al final de l'era.
7: No sé si estic d'acord perquè realment crec que l'opinió està bastant dividida, però a mi em sap molt de greu, m'agradaria que la cosa

0: crec que l'opinió està bastant dividida, però a mi em sap molt de greu, m'agradaria que la cosa comencés a extingir-se. Almenys alguns que fan bastant mala praxis a les xarxes socials.
1: M'agrada perquè jo també sóc del teu equip. Al final, tal com els entenem, és veritat que, com bé dius, s'està reconvertint. Mascaretes fora, ja no se'ls exigeix ni cal que siguin prescriptors de res, i me n'alegro perquè els havíem donat una responsabilitat social que potser no tocava a un influencer.
2: Però qui li havia donat?
1: Tu.
2: Jo no.
1: Tu indirectament li has donat, Miqui.
2: Molt bé.
1: Potser perquè, d'altra banda, la classe política, el periodisme, també li feia una miqueta de mandra fer el que era la seva feina. El cas és que sí, un influencer seguirà vivint de vendre 1.000 cremetes per anar a dormir, però fins aquí. No cal que ens doni més opinions. I la primera que ens ha obert els ulls ha estat el naixement, et diria, no d'una influencer, sinó d'una estrella televisiva. Jules Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, que tipa que l'aturin pel carrer per l'eterna notícia subada sobre l'Esteban, d'això no en parlaré,
0: es
1: no és el
0: Julia,
1: meu terreny.
0: Per això s'ha canviat el nom, perquè es veu que queda millor dir-te Jules que Julia.
1: Ah, d'acord, veus, aquí
0: Julia
1: ja no entrava.
0: Janeiro.
3: Es diu Julia i ara es fa dir Jules.
1: Sí. Bé, doncs
2: Julia.
1: Ella, com a potser a cavall de senyora de la premsa rosa i de ser una influencer, ens fa aquesta reflexió sobre què hem d'escoltar.
4: La verdad, me sorprende, o sea, yo os digo la verdad, me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto. O sea, pues no sé, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país. No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas.
1: Mira,
4: y no extender tanto el chicle.
2: Hòstia, li va patar la neurona del micròfon, no?
0: Els reporters estaven tots callats,
2: sí,
0: perquè
2: no?
0: Tothom es pensava que quan fessin la pregunta de què hauríem de parlar, ella es quedaria callada. I la veritat és que la nena és una... Bueno, és que sembla filla de Belén Esteban, no de Jesulín de Ubrique,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: la seva
1: sí,
0: facilitat de paraula, eh?
1: Hòstia. Doncs me n'alegro, perquè jo crec que ella ens està indirectament marcant el camí de que no cal traslladar el tema de l'influencer en els mitjans, en el nostre dia a dia, i me n'alegro perquè crec que hi ha esperança. Aquest estiu també ens hem adonat que donar un altaveu tan gran a certs influencers o creadors de contingut com si inventessin la sopa ens ha portat a veure un d'aquests fent apologia, per exemple, de la violació pel Japó.
2: Tela.
1: Un altre que és el xoc tractant-nos a les dones com si fóssim carn de guaiú i pensant-se que és Niño Becerra per parlar d'economia, o la il·luminada de la Tània Llagera parlant d'un tema tan delicat i una notícia tan forta com l'assassinat de 3 nens a mans d'una mare als Estats Units, que la psicoanalitza en 10 minuts i l'excusa amb aquest argumentari. Per cert, el cas, segur que us sona perquè també és una notícia estiuenca, el de la Lindsay Clacy.
5: La madre estaba en un momento de superada, y esto creo que todas podemos... toda madre en algún momento ha pasado por un momento horrible en el cual te sientes superada, te tienes que dar una vuelta porque no puedes con los lloros de tu hijo, porque estás superada, porque no has dormido, porque tienes una depresión postparto, porque tienes psicosis postparto, que es lo que tenía o sufría esta mujer, Lindsay Clancy. Su marido, además, bueno, pues se iba de brunch con sus amigos, iba a esquiar, tenía una vida más allá de ser padre. En cambio, y creo que aquí muchas nos identificamos, la madre no tenía vida más allá de ser madre. De hecho, era enfermera de ¿cómo se dice? Matrona, ¿no? Ayudaba a mujeres a dar a luz, estaba en un momento en el que estaba...
1: ¿Cómo se dice? Matrona. Aquest és el nivell. Llavors, jo penso, ara els que ens estan escoltant, Marina, diran, d'acord, llavors, per què els tornem a escoltar? I tenen tota la raó. Però ho faig per carregar-me'ls oficialment, perquè quedin enterrats, i des d'aquí agafo el compromís públic que no fotré mai més cap influencer a la meva secció.
2: Hòstia, mira, molt bé, molt bé.
1: Ja està.
3: Però tens tota la temporada per davant, eh?
1: No passa res, puc viure sense ells.
2: Puc fer una reflexió?
1: Sí.
2: Que dius que els necessitem, vale? Que els mitjans s'han fet servir i donen notícies.
1: En el moment que te'n vas al vàter i obres el mòbil, necessites un influencer.
2: No, que aquesta reflexió la faig jo com a home de música.
1: Sí.
2: Quan veig que en els mons del periodisme qualsevol cosa és música. Com posem el mateix nivell a Serrat amb un tio que fa una cançó viral? Com posem el mateix nivell a Enric Granados, que ningú parla d'Enric Granados, amb el triqui-triqui, el fliqui-fliqui i el fluqui-fluqui? Tot això abans a la meva vida era l'horterisme. I hi havia un prescriptor musical. no hi ha periodisme cultural. No, no, Pepe, només és una reflexió que faig com a Miquel Puig i Bosch.
1: Per això, quan puc entendre, però molts et poden tillar d'elitista amb aquest comentari.
2: Em sembla genial. I, bueno, m'han tillat d'elitista, tot el que acaba a mi m'ho han dit a la vida.
3: Per això tenim aquí, parista.
2: Exacte, parista, evidentment, perquè tinc aquest punt de

0: tocar. Jo sempre m'agrada la reflexió. I això està passant molt amb la cultura, i és una cosa que ens l'hem de plantejar. I la música és la que està patint més. Perquè aquí encara la Rosa Badia parla de teatre amb un gust i amb una història. L'altre dia vaig sentir un grup d'aquests generalistes, com un senyor de tarda deia, és que aquesta cançó sí que és radiable. No és radiable, és fàcil. I és diferent. I han d'haver-hi com molts més matisos. I això que dius, necessitem de molta música i descobrir. Tothom vol descobrir coses d'avui per demà. I llavors, el que passa, la gent veterana ha de lluitar encara molt més. Són reflexions. Per això, quan algú parla d'un influencer, pensa, bueno, doncs no deixa de ser el mateix que aquest nano perquè és cosí d'un cunyat, d'un que no sé què, que un dia ha tret una cançó.
1: Aquí jo crec que hem de ser justos, també. Primer, que la Tània Llacera no és una influencer.
2: Aquí és una nevada.
1: És una
2: aquí
1: noia
2: és
1: una que és periodista.
2: Aquest és el problema.
0: És periodista, sí,
1: espera,
0: no?
1: Núria, deixa'm, deixa una periodista que, a més, ha estat presentadora de televisió i que, com no se li ha donat l'espai que ella creia que necessitava
2: perquè no val
1: un duro, o que mereixia, ella ara es dedica a parlar a les xarxes socials i té una sèrie de seguidors. Després d'aquestes declaracions que ha posat la Núria, ella va demanar disculpes perquè, evidentment, jo crec que després de totes les crítiques que va rebre es va adonar que havia pixat fora de test absolutament, però de tota la resta d'influencers dels que has parlat, ningú va demanar perdó. La Tània Llacera sí.
3: Està bé.
1: Es va equivocar.
3: Assenyalar la diferència.
1: Està bé, a més, de tant en tant equivocar-se, però el que demostra que ens equivoquem a les xarxes socials, les persones que estem davant de les càmeres i davant dels micròfons, també tenim dret a equivocar-nos. I el que està bé és que la gent es mulli. I el problema és que molts de nosaltres, que estem davant de micròfons i de càmeres, per no rebre crítiques moltes vegades no ens mullem. Per això està bé que el Miqui sigui elitista, si vol ser elitista, sí, i que la Tània Llacera fins i tot hagi decidit equivocar-se, sempre i quan després assumeixis que has de demanar perdó.
0: El problema és
1: i això
0: que...
1: és el que més costa.
2: Puc dir una cosa, Lorena? No és el mateix fer ràdio que la Tània Llacera, que es grava i té temps de revisar el discurs. En el moment que t'excuses un home perquè se'n va de
1: vegades...
2: i dius, com se llama una senyora que és enfermera i està con niños? Ah, sí, matrona, tu mateix has de reflexionar
1: tots
2: i dir,
1: tenim...
2: no tinc el nivell.
1: Però tots tenim moltíssims errors i és que, a més, el nivell el marcaran els seus seguidors i els seus followers. A mi em pot semblar molt interessant el que explica la Marina, i en canvi no el que explica la Laura o a l'inrevés.
3: Sí, sí.
1: I al final
0: el, filtre,
1: el valor,
0: la tria.
1: Clar, però el valor li donem als que estem a l'altra banda, igual que el valor en aquest programa, desgraciadament no li posem nosaltres, ni hi ha un tribunal objectiu que li posen les persones que ens estan escoltant.
0: Exacte. No? Sí, sí. I una última reflexió de xarxes. Estava veient una sèrie, que m'agrada molt les sèries d'assassinats, de Netflix, m'encanten, un assassinat d'uns estudiants a Oklahoma, Florida, Foldy, on te sigui. De cop hi ha un acusat. Les xarxes ja l'han condemnat. Gent que es grava, això que deies tu, com aquesta senyora de Tània Llacera, que es gravi i dona l'opinió, jo crec que ha sigut l'assassí tal i
3: escolta'm,
0: que qual.
3: Escolta'm, mira el que se'n dic.
0: Igual. Per això, a mi això em fa por, em fa pànic. Per això aquesta desconnexió de l'elitista que fa comprar-se un Eurípides, l'elitista que fa mirar motos dels anys 70 que no es podrà comprar mai.
3: També diria que l'advocat del diable et diria, escolta'm, és que tu que et faltes actualitzar-te, no?
0: També, però llavors és quan li trec tots els últims xavals de música trap de Brooklyn o Oklahoma que no estan mainstream, que no són de moda, que no van a festivals patrocinats per marques de cerveses.
3: No vol dir que estiguis ancorat al passat.
0: Exacte, que això és el que passa. És que a vegades sembla que confonguem. És com quan arribi la setmana aquella que us tornareu tot bojos perquè un grup omple uns estadis i llavors jo hauré de callar perquè la meva opinió potser ser sentida amb ulls del fanàtic, són elitistes, ancorat al passat, rajador, tot això. A mi em diuen rajador, jo sempre dic que no. Si tu em demanes l'opinió de la meva feina, me l'estimo tant la meva feina, que he de donar la meva opinió.
3: Sabeu què podem fer aquesta hora? Sí. Saludar algú que també s'estima molt, moltíssim, la seva feina. Ferran Adrià, què tal? Bon dia!
4: Molt bon dia.
3: I enhorabona. Medalla d'Or de la Generalitat, ho vam saber ahir, reconeix la teva feina a la trajectòria extraordinària que ha projectat Catalunya al món. Què vol dir això? Què implica per tu rebre un reconeixement
4: bueno,
3: així?
4: La veritat, primer, és molt emocionant, no?, que el teu país va bueno, pues, reconèixer això, la veritat, que és molt emocionant. I sobretot jo crec que és un reconeixement no solo a mi i al Bulli, sinó a tota una generació que vam fer i que estem fent que la gastronomia catalana pues, sigui no, un efecte cultural i econòmic, sobretot és que veure el tema econòmic, tenen en compte que l'alimentació genera el quasi el 28% del PIB català, el turisme quasi el 17-18, i això i la gastronomia és la qualitat per exportar productes, per el turisme de qualitat i tal, que la gent no es quedi en, bueno, que està molt bé la cuina i tal, però que això té un impacte econòmic i compartir-ho amb tots els col·legues que vam començar en els 90, no? I avui, pues, fíjate, que la generació que n'hi ha és brutal. I no ho diem nosaltres, vull dir, ho diu el món, i si tu veus un sector tan important en econòmic que han sigut, vull dir, pues, líderes mundials d'innovació, no n'hi ha tants sectors, vull dir, al país que hagin sigut durant 25 anys líders en innovació, no? A nivell mundial.
3: Mira, justament ara que parles d'innovació, comentàvem ara amb el Miqui Puig això d'actualitzar-se com a professional. Clar, tu en això hi tens un màster, no? Tu vius permanentment actualitzat i ara em fa pensar en la intel·ligència artificial, que tant en parlem. Ha entrat la intel·ligència artificial a la cuina?
4: Bueno, en tot, segur que mira, jo tinc una frase que, saps, la intel·ligència artificial fa més intel·ligents a los intel·ligents i més tontos a los tontos.
0: Totalment.
4: Vale? Llavors, una eina, vull dir que jo quan a vegades llegeixo, no, tal, qual, i jo, mira, ara estic a Madrid, vaig a la universitat que ja estem fent i assisteix aquí a Madrid i tot el tema de l'educació i la IA és una revolució. És dir, la teòrica és que té que veure d'altra manera. És dir, les grans universitats americanes, Harvard, MIT, Stanford i tot altres, estan ja qüestionant el fer una assignatura curricular de la IA i després, sobretot, concentrat en el que és els chats. Perquè, clar, vull dir, tu perquè vols memoritzar una informació que la tens de mà. El que has de fer és com s'ensenya, no? Com quina és la nova ensenyança a partir de la IA.
2: Home, el Germán Roca, en un dinar recent que vaig poder tenir el plaer d'estar amb ells, ja van admetre que també l'aplicaven. Ferran, jo només et vull fer una pregunta. És veritat que en els darrers temps la cuina tu l'has teoritzat molt, l'has culturalitzat, l'has posat en el debat social, però més enllà d'aquest aspecte que és molt important...
3: Està penjant, Núria.
2: Doncs vale. La meva xapa no interessa.
3: Es deu haver tallat la trucada. Ara intentem recuperar-la. Ens deia just acabava d'agafar l'AVE per arribar a Madrid.
2: Però és veritat que el Roca, la IA, l'utilitzen moltíssim.
0: La IA s'ha de fer servir...
2: Per fer provatures, i tot.
0: La IA s'ha de fer servir, com diu el Ferran, per al caos error. Jo la faig servir, l'estudi de gravació. Treballo molt amb la IA. De la mateixa manera que vam ser dels primers de fer servir l'autotune, el melodyne, l'afinació de veus, tot això. Per què? Perquè una gran toma, una gran expressió que tingui una veu desafinada, a la meva època havíem de tornar a gravar sobre la cinta, i a lo millor havia quedat una d'això, i ara es pot fer servir. De fet, nosaltres ens ha passat a l'estudi aquest estiu cremar la IA. M'explico. Arribar a un punt de que la IA li demanes una sèrie de coses que no les té interioritzades, i el gran discurs amb Suno, que és un dels programes que tothom fa servir, el senyor de Suno deia que el més important ara és que la IA havia de servir-se per aquestes dues coses, per la innovació o per l'oci.
3: Hem pogut recuperar la connexió amb el Ferran Adrià. Ferran, ets aquí, eh?
4: Sí, perdona.
3: La Núria Casas estava traslladant una pregunta.
2: Sí, no, molt ràpid, que no sé si tens ganes ja de tornar d'una vegada per totes, o allò, això és un pensament que mai et ve al cap, de tornar als fogons 100%, més enllà d'universitats,
4: no, de... És que és aquest... El concepte de fogons amb bastant d'aquest tipus és molt relatiu, i tenen en compte que jo quan estava en el bullit tenia tres caps de cuina, eren tres persones en el que era la part creativa i tal, lo que fa és, vale, treballar tot el tema creatiu i una miqueta ser un petit empresari, la comunicació i tal. És veritat que aquest estiu, com he estat a casa, he cuinat molt, feia anys que no cuinava molt, a casa allà a Montjoy, i hem fet una més de 180 receptes qüestionant-me la cuina tradicional. I ja me l'he passat pipa.
3: Quin és el teu plat preferit?
4: Bé, no me l'he passat pipa, i la veritat és que és un tema a reflexionar fins a quin punt és que ser canònic o no canònic quan uno fa una recepta de fricandó o d'esqueixada.
3: Et preguntava quin és el teu plat preferit, Ferran?
4: Com?
3: el teu plat preferit?
4: El que m'he gustat molt, però m'agrada molt, mira, m'agrada molt el marís, però m'agrada també la fruita. La fruita és un producte meravellós.
3: Que això necessita poca cuina, eh? Tant el marís com la,